0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Idò, tornem a ser avui en et Sonora. Seguim en Ferreries, amb aquests personatges protagonistes de et Sonora d'enguany. I avui som a Can Jaume Gené Murlà, nascut el 1947. Hola Jaume, com estàs?
2: Hola, molt bé, molt bé.
1: No m'has respost, no m'has respost en glosa?
2: No, no té res que es vol respondre en gloses.
1: No. En Jaume, d'haver presentat-te, és un conegut glosador d'aquí de Ferreries i de Menorca, sí. I que forma part d'una generació de glosadors que ja n'hi ha que estan en actiu, n'hi ha que ja ho van deixant, n'hi ha que ja ho han deixat. I avui a Sonora xerrarem un poc de glosa i de moltes altres coses. Tu, quin primer record tens d'haver glosat quan eres petit?
2: Bueno, jo he tingut a vegades una sort, perquè jo vaig néixer aquí a Ferreries, i en els 9 anys van anar al camp. I al camp van tenir un cosí que era en Xamolà, que també ha glosat en jo, molt d'estona, un cosí, i era tenia més gran que jo. I al vespre, a vegades, mos agradava molt la glosa, vull dir, i ell ja em feia qualcuna, i jo m'agradava, i la poesia la duia sempre dins. En aquell temps, ell anava en esglosat, no sé si en feien un, però jo no podia, en aquell temps no era com ara. Clar, no hi havia ràdio, no hi havia tele, i mos havien d'entretenir. I això, d'aquí comença l'afició, que clar, glosar era impossible, intentava fer gloses, però vaig enganxar a la codolada. Un amic em diu, tinc la codolada de la somera embruixada, un altre dia una altra persona em diu, tens les joves d'avui en dia, de Mallorca, i jo vaig anar agafant, diria, allà. I normalment després jo vaig entrar en codolades. Quan venia Simpro, li deien Simpro que és insuficient, el que diuen avui. Dàvem la volta a Menorca cada any, un dia. Quan venia a Ferreries, els organitzadors m'avisaven. Diu, hauries de venir perquè se torna a casa les monges, en el convent que hi havia. Diu, ells ja farien unes codolades, però volies passar un poc el temps. I cada any anava. I clar, sempre a la codolada. I quan vaig començar a Caria, que ja tenia més anys, a la glosa, clar, ja mos vam ajuntar, ja vaig entrar dins amb els aficionats, perquè hi havia aquests homes, hi havia en Joan Gené, en Vivetes, que dèiem, a Saradé, en Vial Saradé, i en Josep Triall. I aquesta gent, cas jubilats, aquí de dalt, van començar a fer qualque gosat. Hi havia un fill d'en Gené, hi havia jo, en Esteu Barceló, que també havia sortit, i mos teníem per joves, clar, teníem 30 anys, 30... I mos trobaven joves per gosar amb ells. Mira tu, la diferència que hi havia amb ells en nosaltres.
1: Quina edat tenien? Aquestes persones.
2: Aquestes persones ja tenien, ja tenien 70 i 80 anys.
1: I en aquella època, quin estil de glosar creus o veieu vosaltres que tenien ells, a diferència de vosaltres? Com identificàveu aquest estil?
2: Sí, jo els vaig identificar molt bé. Els vaig identificar com jo. Un glosar fi, un glosar de picada, però un picada fi, no brutó. Un cantar molt fi, i això ho vaig aprendre, això ho vaig adquirir. I jo, clar, jo d'allà vaig fer anys i faig la mili, i a 20 anys havia fet la mili, vam anar a l'altre lloc, i bueno. I llavors, com als anys 70, van de ballar a poble. I vaig anar a fer feina a la pedrera de Benicalcins. I allà hi vaig trobar un gran sonador i un gran poeta. Vaig trobar en Toló. En tot el Florit Pont. Allò era, clar. I ell havia sentit molt de bé, havia acompanyat molt de gosats antics. I me deia, com més som, millor. I d'altres deien, com menys, millor, no. Com més, millor. Jo ho he comprovat. Millor si són 5, glosadors, que si són 2. I t'hi diré el motiu. no mos acabem sacudit, pim pam pim pam. Però si vol fer un gust bo, com més n'hi ha, més idees hi ha. I més fàcil. Disfrutes. És així, és gosar. És gosar, no és gosar de veres. I gosen de veres. Mm-hmm. Jo tinc gravats que sense gent que diu en Jaume no sap què de dir. I saps per què? Perquè el gran guitarrista que m'havia ensenyat, perquè jo de música no sabia, però m'ha de tornar per aquí, o esperava que me fa una escala i me dava entrada. I jo anava a sentar i els altres no anava. I d'hora que no sap què de dir. Ben jove, però jo sabia que havia de dir. El que jo l'esperava.
1: I tornant en el primer lloc que vas viure, quin lloc vas viure?
2: Era Romanou.
1: I com era la vida en el lloc, el dia a dia?
2: Sí, la vida del lloc era molt familiar, molt feliç, molt tranquil·la. Això és d'avui en dia. Tenen tot el que volen, però no tenen el necessari de la realitat del món, de la persona, sobreestimar, avui ningú dona valor, nosaltres encara dan valor, com vull, perquè m'ho van ser un valor, vull dir, una persona de respectar sempre, vull dir, i no sé, molta germanor.
1: I quants éreu?
2: Jo tenia 4 germans, en tinc un de mort ja. Sí, vull dir, eren 4 germans i sempre... I a nivell era així, vull dir, era molt familiar. Hi ha algunes que ara que no em fan cap enveja d'ara. L'únic que em fan enveja és el plaer de poder sortir, poder... que llavors fan feina diumenges i tot. Jo fins a 20 anys vaig fer feina dissabte i diumenges no sabies quan havies d'acabar.
1: I quina feina
2: feia? Bueno, al camp sempre hi ha feina. O perquè se fa així, o perquè anava a munyir, a Sant Bartomeu anava a munyir, les festes mos ho partíem, però si hi havia 30 vacs, s'han de munyir, insistiu, no munyir. Però en Sibert s'han de munyir per anar dalt. Vull dir, no podia anar a fer un vespre de xou, perquè demà al matí a les 6 d'estar de Vall de Boer.
1: Quins animals recordes que teníeu?
2: Bueno, sí, no, tenien de, sí, tenien de tot, tenien bens, cabres, vaques, vull dir, porcs, vull dir, de tot, vull dir, tot animal del camp, tot, aquell temps s'ha vivit de tot, vull dir, era molt diferent d'ara, molt.
1: I també hi havia missatges?
2: També hi havia missatges, quan te dic que van tenir, excusi que qui fa de missatges era més gran ja, però nosaltres encara la podien llaurar, però a cavall això, vull dir que d'edat de 9 anys, vull dir, fos feina al camp a escola, vaig anar fins a 9 o 10 anys així, un poc a escola, però no van anar a escola. Llavors anàvem a escola a un lloc, un matí, i bé, han lutxat, vull dir, i els diumenges anar amb un escola, amb una persona que sabia, i vam aprendre a llegir i escriure, i això. Sí, vull dir, el que sabem, el que... ho sabem de la voluntat, els pares volien que sabiguéssim escriure, llegir, que venia un temps diferent d'ells. I
1: a escola que veníeu a Ferreries?
2: A escola quan va ser al camp no venia a Ferreries. A escola llavors per llocs. Hi havia una persona que tenia batxiller o això i fa escola un quart. Mentre no se van fer les escoles, que hi havia escoles a segons quin puestos, com el camí de aquí de...
1: Hi havia l'escola rural,
2: de,
1: no?
2: De Gelós, aquí a d'aquí de Calafi Nou, de Calafi Vell, es van fer un parell d'escoles a propòsit. Mm-hmm. Però nosaltres no anàvem aquí, perquè tant fora, vist de matí a migdia.
1: I què recordes del professor o professora que tenies?
2: Bueno, eren persones que sabien, eren persones que tenien, no tenien estudis, sinó que tenien el batxiller o havien estudiat aquí a so de capellà que dèiem aquí a so, i sabien per ensenyar així, per escriure i fer contes, en sabien prou i està. Que llavors quan vaig tenir més de 17 anys o so, sempre anàvem a escola una hora diumenge, a missa i escola i ca nostra, això és la vida de... I hi havia professores, hi havia una mallorquina, País de Mallorca, i els agafava diumenges a aquestes persones, volien fer escola a gent que volia. I aquests mos van fer els estudis primaris, aquí, hi va haver... Aquestes mos van acabar de... perquè no estàvem preparats.
1: I recordes música que vostra en el lloc? Hi havia música o cantàveu de vegades?
2: No, la música que teníem, perquè jo, clar, els pares meus venien de Sobrevell, del Barranc, Vall Fandango, les ties també, i el que teníem sempre així, bomba, escardosses, jo encara entenc aquí, escardosses, castanyoles, i cantar Fandango, sí. Això era la música que teníem nosaltres, no teníem guitarra.
1: Cantàveu en família?
2: Sí, anàvem a aquest concurs de porcatjada, anàvem a aquestes dones, feien la serenata, o sigui, perquè saps com la mica de dalt sortíem i anàvem al vespre on se posava cap un vasí a jugar a cartes, però anàvem a la música, abans d'entrar, de cantar. Vull dir, era això, vull dir, era molt, amb els vasins, era una cosa que sempre ens hem apreciat. Vull dir.
1: Quines cançons recordes que cantàveu en aquella època?
2: Bueno, amb el sol de Fandango. Bueno, el sol ja se'n va a la posta i no mos diu adiós. A l'hotel tenen un nos, que és hora de sa canostra. Bueno, n'hi ha moltes.
1: I tu eres de participar sempre a cantar?
2: Sí, jo sempre he estat molt de participar. Per això, quan me van demanar per fer codolades en aquests joves, cada any no vaig negar mai, no he negat mai anar a fer una codolada. Sempre no he guanyat un duro, però he anat. El meu gust, el meu hobby ara, me sent trist de no poder anar a fer codolada, no poder anar a gosar. Això és el tristor que tinc ara en aquest moment.
1: Quina és la primera codolada que te ve en el cap, que vas aprendre?
2: Sí, la primera codolada, sí, era la jove d'avui en dia. Després va haver la somera i sols a fer a porcatjada llavors a cas concurs o que, vull dir, llavors aprofitava perquè vinc de fer alguna cosa, no? Jocs i sempre he fet codolada, sempre venc de codolada, m'ha agradat molt la codolada, sempre he tirat les que he vist més bones, perquè hi he voltat i m'han apreciat i m'han donat, no tenc totes les que volia, no he pogut arribar-hi. Aquesta de Peu del Doro la tenc, la vaig gravar, vaig anar a cantar a Sant Lluís, hi havia un cego, en Tau Pere, que era un home cego, bé, no gosava. El primer dia que vaig, una vegada que va venir, i li vam fer una codolada, com a lògic, el poble. Joder, que bona que és aquesta codolada. Que llàstima, no hagi duit el casset avui. No me l'endua sempre. I quan va fer 90 anys aquest home m'ho tornen a convidar. Un Pere Carbonell, un Pere, s'equipo. I m'enduc el casset. Dic, per si ve. I va venir i ho vaig gravar. Una gran codolada. Jo quan és bona me la sent. Moltes codolades diuen poca cosa. Han de ser bones.
1: A veure, me'n faries un vers de la codolada, de la primera que vas aprendre, te'n recordes?
2: Aquesta, clar, n'he perduda, aquesta jove d'avui en dia l'he perduda. Sí, amb els amics, clar, llavors vaig tenir amics, i amb els amics, el fa, la jove d'avui en dia. Ja, i ja he perdut, perquè si no el deixes, perd. La somera... La somera sí que la tenc més present perquè l'he anat afeguent i he aguantat les codolades amb esgosat. Per compte de quan vaig tenir el grup, que anàvem a gosar per molt de puesto, es tenc d'aturar els guitarristes una estona perquè has dit això. Però les codolades, dir que tenia, sempre he dat el 100%, no hi ha hagut una aturada mai en esgosat meu. Després de la persona de Sant Bartomeu, a 70 faig codolades. I la gent et agrada molt també, i així, no, hi ha gent que no agrada gaire la glosa una estona, sí, però molta estona no. I molta gent venia per la codolada.
1: A veure un vers d'aquesta.
2: Sí, era l'any dels innocents, d'una somera embruixada. Va sortir dalt l'esplanada amb una colla de bergants, i passat de 40 cans la tenia regirada. Li va agafar un ram de locura entrant dins el poble de Mo, ben igual que fos un lleó, trepitjant tota criatura. No hi havia cap porta prou segura, ni finestra, ni balcó. Don Miquel, cap de panera, sortí pistola en mà per se somera a matar. Tres varen tirar la una i de ses tres bales ni una en el seu cuir ho van tocar. Doña Maria Codony, a cridar gent, va sortir. Veniu, que he trobat el meu fill, quasi mort dins un enfony, i mestre Diego Bony li va anar a cuir. En Pere Jordi Salloca, ses campanes fer tocar, en en Vicentet s'escolar, net d'en Pere peu de roca. Allà va sortir la tropa per la somera a matar. Pues ja sabem.
1: Molt bé. I quan xerres del grup, que xerres del grup, a veure, explica què és això del grup, que dius que xerres del grup, que eres grup de glosadors,
2: sí,
1: que es trobàveu.
2: Sí, sí.
1: Qui era el grup aquest?
2: Aquest grup que vaig formar era en Esteve Barceló, en Josep Triall, que ha estat, el tenia per un glosador senzilla, però per jo ha estat el més gran de Menorca. Perquè van fer, quan aquests grans usadors s'acabaven ja, i no podien cantar amb ells, no, van dir el que han de fer és entrenar en altres. I van agafar en Josep Triall, i que això m'ho tenia més de 80 anys. I m'ha dit, si em vens a cercar a casa nostra, jo vindré. I anava a Can Esteve a Barceló, amb el fill de gener. Venia a Ciutadella, i cada 15 dies anàvem a cantar a Can Esteve a Barceló, fent la ballada, nosaltres, i la família, que sí. I ell és el que mos fa grifar. Ell, de tu que saps això, que saps allò, que saps la catenera perquè té el bec vermell, o té el coll vermell, que saps això, que saps qui va fer el primer, que saps qui va fer el primer lliçó, aquest m'ho va fer amb una glosa. Aquesta glosa la tinc molt recordada. Diu,
1: te'n recordes?
2: Sí, sí, em va demanar a veure, així, em diu, a veure què va fer el primer lliçó, si ho sé. Jo, com que no ho sabia, va tu inventar. Si posau molta atenció, veureu que són com un passerell, però fa milagres el senyor i el dimoni va voler fer com ell. I va intentar fer un porcell i li va sortir un eriçó.
1: Sí, molt bona. Perquè... molt bona.
2: Sí.
1: I us feia pensar, no?
2: M'ho fa pensar, aquí. Mm. I això, i t'anaves allí que no dormies.
1: Sí, la glosa entra.
2: Sí.
1: I quan us trobàveu per glosar, com hi anàveu a Ciutadella? Com us organitzàveu per fer
2: sí,
1: viatges?
2: En gener venia de l'O, era fatí, i venia allò i dormia a un hotel en Esteve a casa seva i jo la dona tenia una caseta, tenia la Ciutadella, un piset i vivia amb sa mare i els fins de setmana hi anava i ho tenia fàcil, llavors me n'anava a cercar en Triall, que era Ciutadella i el duia allà i el tornava a casa seva. Vam fer una gran amistat aquest home i el primer gosat el tenc gravat i aquest home al cap de 3 dies va ser mort. Aquest home va causar, en Esteve va organitzar un gosat, el Muli, un dia faner, dir, no puc venir, som a la pedrera, jo no puc acabar, que vol tot dolor, jo potser és la Ciutadella, sols és gran. Diu, hi va anar amb l'Ebre, amb el coll, vale, bé, o sigui, sou prou, eh? Quan arribi de la pedrera, a les 7 del vespre, perquè clar, que va, arribi a casa nostra, es torna a fer toca, ja me som d'Esteve, diu, que hi ha de nou. Diu, tenc un problema, diu, quin problema? Diu, que has de venir a Ciutadella, què dius? Jo anava, tu m'ha dit, pensa això, que és que dius? Que hi ha esgosat aquest amor i està ple de gent, que diu, està ple de gent. Diu, vida mira molt bé, no saben on és. He anat per l'Ajuntament, m'han dit que és un bé, no és vora. No hi... em ve tampoc bé. El guitarrista tampoc bé. Estan tots sols, tenc la gent plena. Però, Esteve, nosaltres no estem preparats per fer un desastre. Com m'has muntat tu? Per favor, Jaume, perquè érem molt amics. Perquè... Telefonen tots, dient, di passa això que trobo. Jaume, m'ho ja mirant, però hauran d'esperar. Dic, telefonen Esteve, dic, Esteve, hauran d'esperar, perquè m'ho han de dutxar, han de venir, estiu-te d'ella. No és molt poc, no això. I m'ho vam anar, i vam anar, ajuda-li. I allò, així. Però, que girar, perquè és primer glosat en públic, en públic, en públic.
1: Sí, fins aquell dia no havies fet mai un glosat en públic.
2: En públic, de
1: família. Castell... De família.
2: No, havíem fet glosats a llocs i va, a tot.
1: Sí, sí.
2: Era molt diferent, eh?
1: I com va anar?
2: Va ser el sèptim més gros del món. Però quan arriba allà, me trobo en Esteve tot sol, tu penses dos que jo deia que no. Allà, en Triai, Josep Triai Segudet, perquè estava molt fatut ja. Estava... Dic, Josep, però ho devia ajudar. Diu, estaré millor aquí que dins d'allí, perquè allí no hi estic d'obre una cadira, perquè ja estava molt fatut, sí. Que va... Vull cantar fins que... Cantaré fins que Déu em doni vida i va cantar. I aquest home ens va ajudar a la ballada, perquè era mestre d'escola i allà va fer escola. I allà vam actuar bé. N'Esteve era el millor que he trobat a Menorca de llavors. Vull dir, com a gosó no n'he trobat cap. És un mostre, era un mostre i era un mostre.
1: I com era la feina a la pedrera? Com
2: sí, us organitzàveu? Sa pedrera, sí, la feina a la pedrera... Sí, la tenen perdura, però el més dur era el gran sol que té allà dins. Han de comptar que 30 mesos endins amb el sol que cau, amb el blanc que te pega, és molt dur. M'agradava, Sofia, sí. Però clar, jo vaig aprendre d'estar a atar, que era l'important, i treure, i el que s'agrava tenia... El jefe, el que serrava, però quan es va estar fotut, va venir un, i era més fàcil serrar que no fer sol, era delicat. I clar, jo en vida m'ha matat tot el més fort.
1: I empràveu màquines o a mà?
2: No, no, a màquines.
1: Màquines.
2: A mà sé com se feia i sé. No, no, a màquina, tot a màquina, però també ha de tenir un nivell si vols aprofitar la pedra perquè... No. Si una pedra ha sortit, han de sortir 6/4, eh? Si no, es perden doblers aquí. I com més plan està, te surten els 6 perfectes, només queda un centímetre.
1: Qui te'n va mostrar?
2: Aquest, en Tolo, aquest, Tolo, Polit, Pons. Era el més jove que hi havia, ja era el més gran, era el més jove que hi havia hagut darrere, i ell era el més gran llavors. Encara vaig fer feina amb els que ho va ensenyar. Sí, en el Les, aquest, un home ja tenia 70, com jo, 70 i pico d'any, i venia, i m'ho feia per anar, i a vegades llevava coses, bé, ho duia la sang, i venia, no. Sí, aquest home em va mostrar com se treu una redona, com se treu, sí, i vull dir, bueno, vaig aprendre i em va quedar, però llavors el germà aquest, el tercer, m'anava i feia de recader, perquè a Ciutadella havia armat una fogoneta. Va tenir un infart i jo ja vaig quedar un amic bo, amb la Can Jaume Mascaró, que era bo perquè m'ajudava molt més que un altre. I el germà diu, bueno, van dir que vol que faró, perquè això no podia estar aturat. I vaig decidir agafar això. I llavors vaig això, però llavors vaig tornar a un altre problema, que havia de tornar a prendre un altre ofici. Transport. Llavors ja venia que havia de venir grues, havia de venir a les bascos d'estràfic i desastre. I una fogoneta que podia dur 8-6 quilos i fotia 1.000 i pico. Diu a tu, t'escataran prest. Diu, t'heus que anat de primera, comprar un camió més gros. I d'aquí va anar bé, però feina va tot bé. Vull dir, va anar bé, però vull dir, vaig fer de so, vaig fer de Recader fins ara que em vaig jubilar.
1: I el nom d'en Jaume Recader és de germà teu o... Bueno, Recader és de germà teu? Ja venia de germà teu o te'l van posar tu?
2: No, sí, sí, bé, no, llavors em van posar jo, en Jaume Recader, vull dir, on tomeu Recader, i llavors en Jaume Recader, vull dir, però de Carcader és el nom que tenia, eh? I encara me coneixen molt per Jaume Carcader. Sí, sí.
1: I com a glosador, com te coneixen?
2: Com a glosador, jo veig que molta gent me coneix, molta gent, a vegades me saluda gent, quan m'han vist, però no ho he tractat, i sé si el de Ciutadella, i a vegades estic en dubte, perquè clar, vas un lloc que cantes, i veus molta gent, i ells te coneixen tu, jo, ell no. Eh? Mm.
1: Però i de nom, com te coneixen? Com de nom? Jaume Gené o Jaume sí, Recader?
2: Sí, sí, molt en Jaume Recader, perquè quan estàvem en el lloc, en Jaume, perquè va estar a Romanou, en de Romanou, però llavors va estar a Sant Agat i en Jaume de Sant Agat. I després vaig ser a Recader, vull dir que jo, vull dir, que m'entens cada cosa, i ara en si, en Jaume Recader, si et dins Jaume Recader, més que per en Jaume Gené, a gent jove, sí, sí.
1: I ja te vaig jubilar de
2: sí, em vaig jubilar, sí, em vaig jubilar un any abans, estava beníssim, però dic, com que era una feina que era meva, que havia d'estar bo cada dia, no podia estar malalt, dic, ara ja som prou de les portes, tenia un problema, i llavors com ho vens, com... A més, apreciava molt les fàbriques aquestes, perquè sense un camió que dugués el material, no se podia, era un monstru, dic, jo ho tinc que llevar i que s'agressi, i quedar bé, i vaig quedar bé, vaig vendre-ho bé de preu, un jove aquí també molt feina.

0: s'escrivents, se coneixia tots com a germans. I un me diu, mos ha de fer una poesia en en Jaume. La fareu voltes de ver? Jo la puc escriure. Entes tu, que jo, davant dels bous, que no. Vale, eh? Vaig a poesia, vaig tenir aquest do que vaig treure. Sabia que havien començat unes banquetes per tenir una tia que repuntava per ells, jo era petit. Bon, tenia 8 anys, jo no. Sabia com era sa fa, perquè havia anat a dur. Havia vist el banquet en cada dur aquí dins. I vaig partir per allà. Dels pares seus, ell, i fins a la generació. Clar, va ser un mostre. Algunes que vaig fer 7, 8 o 10 gloses, seguides molt ben. Ho vaig fer encodolada, diguéssim, hostil, recitada. I quan van faltar 5 dies, el dilluns me diu, en Jaume diu, tu estàs convidat. Que dius que estic convidat? No vinc. No, diu, tu has de fer l'escolada. Tu has de fer la poesia. Quan ens vam llegir de veu que sa filla d'en Jaume, a que t'ho han de convidar. Que vols tu, no. I va ser això. Però allà, sa sang me va anar en els peus.
1: Et susto.
0: Susto, no, que em pressiona, perquè allà hi havia gent, molta, tota la fàbrica, no, se coneixia, però llavors gent coneguda, gent grossa, vull dir que jo... Bé, jo havia cantat davant, perquè jo a Can Rubio hi havia anat 3 vegades, eh? Can Rubio a Montgofre, en Saradé, sí, quan mos van programar l'equip, ho sabia, veu que va anar ell, quan anaven a ell, diu, que por ho venir, diu, no, diu, no passis pena que jo cercaré, i me va cercar jo, amb el grup, va anar a Montgofre. Aquesta vegada van trobar el balde de Barcelona i en Manuel Serrat, com a convidats que tenia allà, que el senyor. Ell ho convidava quan, mos convidava quan hi havia algú, no, de gros. Jo he cantat de bo amb Manuel Serrat, de quan d'aquí tu. I llavors, quan va fer 90 anys, mos tornen a convidar. Allà sí que hi va haver desastre. Ara, et som que sempre elevat, perquè he anat molt de puesto i no ets elevat. Pues sí, hi havia una gentada, que el menjador, que jo el conec per peu, estava així s'escala tot. De tot, de polític, de tot. Ell seu davant, amb sa dona, que era francesa. Quan està a punt, diu que estàs a punt. Diu, perquè allò és un xerès, saps que 100 persones per allà dalt, que havien begut i sopat, perquè l'altre no. Fa, xxt, una mosca no la vaig sentir en tota la balada. És molt forta, eh? No havia vist un senyor que hi fagués això. Te va escoltar totes, eh? Això és l'admiració més grossa que tinc. Perquè hi havia... Va venir un fill per l'escala i mig xerrava i t'ha dit que en un moment d'ell fer així, va fer així, van quedar drets a l'escala i van aguantar fins que m'havia acabat. Eh? Ningú va moure de dir que ho entera. Això és l'admiració més grossa que tinc. Això és una cosa que s'estima la glosa. Sí.
1: Que vau fer un glosat llarg?
0: Sí, sempre una hora i pico.
1: Una hora?
0: Sí, hora i mitja és el màxim que feim. Sempre hora i quart, hora i 20, que pots sortir, no. Els que tenen cegues, que si els gosadors són bons, el temps és curt. És curt. Si no són bons, frisses d'acabar.
1: Com identificaries o com definiries els glosadors que vau glosar quan éreu joves? El grup aquest que menciones?
0: Això era un monstre, eh? Que els homes grans me van fer més gran, eh? Perquè encara em van demostrar que sabien més que jo. Perquè no anaven a de veres, però eren uns veteranos, cantaven poc, o millor et deixaven cantar, però quan el telèfon no te podies despreciar.
1: Recordes quan vau començar a glosar quan eres jove? Quina edat tenies?
0: Bueno, jo, sí, bueno, sí, aficionat, deixàvem fer una glosa aquí, això. Sí, ja tenia prop de 30 anys, perquè respectem les coses, eh? I aquí on vaig agafar més força va ser Ciutadella, fent això i llavors

0: van començar a anar per llocs. Venia gent de llocs i dic, veniu a casa nostra, veniu a casa nostra. Bueno, i això dava un canvi, de puesto. I això dava i trobava... I una gent que li agradava... Van trobar pagesos que els agradava fer un negoci i la feien, o no l'acabaven, però els daven més gust, no? I aquí a Benicordó també... També van venir gent de per Mó i això, vull dir, venien de Mó i tot, un parell, i va, a provar, i feien la glòria, i a vegades no l'acabaven, però així, i mos va arribar a dir, no vindrem més, perquè no seran glosadors. Ho veien difícil, i tenien amistat.
1: I l'acudolada, quan qualcú t'explicava una acudolada, què feies? Te
0: Oh,
1: l'apuntaves?
0: sí, l'havia d'escriure. Sí, no, de memòria, així, pam, pam, molt mal de fer. Aquesta mateixa, se suma a la seva sentida, té més de 100 noms després de dir el maig que va fotre. És molt llarga. Em miren del modo que la faig. Em miren del modo que la faig. Perquè li dona impressió de com que ja hi ha succeït. I això és l'importància que li dona a la gent. Si el meu somre no m'engana, ara vos vull explicar. Per un fet que va passar en els peus d'una muntanya. Menorca no era d'Espanya i de fetges no n'hi ha, i per això li van posar Sant d'Anna Maria Castanya. El peu del toro se diu aquest lloc que vull parlar. Fem feina per menjar tant en l'hivern com l'estiu. I si qualcú se n'arriu, la culpa meva serà, perquè escrit ho vaig trobar i això pot ser el motiu. En aquell temps existia el peu del toro, aquest llogaret, perquè era bastant grandet i una família vivia. Per això se pretenia manar al lloc un ratinet i de blat fer en un muntet per pa que allà es consumia.
1: Tu sempre has tingut un lligam molt fort amb el camp, encara que hagis fet
0: Sí,
1: feina pedrera.
0: Tinc un hort que de galàvis i de tots els germans, i fruita, i no és per... Vull dir, això l'avi meu va fer... L'avi meu va viure barrant del Gendà. L'avi meu, molt là. Era un home que sabia empaltar, i això jo ho duc dins la sang. Tenim molts problemes avui en dia, no és com aquell temps. Aquell temps teníem un home altre del lloc, ni esquitxava, ni res, i fruita. Avui, la natura cau. Mos cau de nits, desastres. Feu el que vulgueu. Com acabarà? No ho sé. Perquè no sé bon la finició. Però llavors no es queixaven res. No tenien ni màquina. I tenien fruita de tota casta i menjaven fins... Començàvem el maig amb prunes blancs i, acabàvem per a Pasco menjant pomes del Mont Jesús. Que es guardaven de munt de canyissos. Ara no. Ara no. Els arbres se moren de dalt, no es moren de baix, no. Moren de dalt. Tu veus els joastres que fan del camp. Els veus poll, et sequen, perquè et sequen. Uns ongos que han vingut de les porqueries, això veus que veus a la xoc. Això mata els arbres. Es foten les escorxes, allà s'hi posen poll. I em fan tornar bé i ho maten. Les figueres moren de dalt, no moren de baix, no.
1: Quina fruita recordes de quan eres petit que teníeu en el lloc?
0: Començàvem amb les prunes blanques, cideres, prunes de porc, prunes de frare, el que... autòton d'aquí tot. Llavors, pareres d'hivern, pareres de mica, pareres del si, hi havia pareres, hi havia una blanquilla, hi havia... I després, bé, de so, pomes del Mont Jesús, pomes del Carà, pomes de Santa Catalina, pomes del Siri, bé, de la Reina, que es deia en Grugat, m'acaba de veure de Montestorret. Vull dir, pomes fugaces, de tota casta.
1: I sort? Que cultivàveu? A sort?
0: Res. A sort, el que acabàvem només. No se sembrava res. Un hort no vol l'arada. Un hort no vol que el capin, que el llauren en dins. Els maten. M'ho vam anar i em poten va ser mort. Van llaurar i van fer... No vol animal, no vol cabra, ni vol vent. Vol càvec. El que vam dur a vegades cada any. Només càvec. I abono gens. I jo faig el mateix. Tenc sort que hi ha el CAF o el motocultor petit, matar seva, això sí. Però això és l'abono més gros que podeu donar als arbres. Excavar.
1: I l'estiuada, que sembràveu en aquella època?
0: Ui, de tot. Guixons, xiurons, faves, carabassons, cindes, melons, per dir d'estiuada, això. Normalment, mongetes, això no, perquè no hi havia aigua, no n'hi havia per les vaques ni per rentar mos, quasi. Que llavors, rentava els peus tots dins la mateixa aigua, perquè havia anat aigua d'un pou, en base, això, estigenat aigua, en gerres, acabava de gestar i havies de partir i s'aixugava tot i puia més cara i no podien tirar aigua, no.
1: A quina hora ho xicàveu?
0: Bueno, al matí a 6:30, això, vull dir, bé, en l'estiu, això d'estiu, has de comptar per anar a collir xiurons de matí, perquè si no els eren rostits. S'enclova, havia de segar de matí, en la banyatura, perquè si no s'espolsa. Aturam, anem a una altra cosa. S'enclova, és una llavor, no sé si l'has vista,
1: sí,
0: que si està seca i a la borina és el moment de tar, perquè l'havien de segar, que no fos granyala, que fos seca, però si no, no neix. S'espolsa. I fer-me-la a feixos també, amb banyadura. A xiurons amb banyadura. Perquè si no, perdríem meitat de bajoca pel camí, perquè aguanten en res les campanetes. Sabeu així? Sempre teníem. Sempre hi ha prou. I, bueno.
1: I això us ho deia ton pare, ta mare, qui és que en sabia de sort? Qui en sabia més?
0: Bé, això, els pares venien de tota la vida del camp. No ho trobava pres d'ells, eh? Sí, sí.
1: I dels avis, que recordes?
0: De l'avis ja el vaig trobar bé, i un home bé, i recordo, tenia un as encara, i això. I, bueno, llavors aquell temps els pagesos daven un hortet per sembrar estivada. Feien bomba a l'amo de la posada de Sant Pons i li daven tot per fer. 4 melons, 4 tomàtics, no? I, sí, això era una cosa de poble, no? Sí. Jo, quan érem en el poble, nosaltres a Santa Teresa sé que vam anar a saber-lo col·locant darrere mon pare i anar dos cindres d'una tanca. L'amo llaurava la tanca, falda i tot, i jo li cultivava, llavors produïa molt de blat i molt de... Ho donàvem, però per excavar. Perquè el camp, si s'acaba, se llaura, i se llaura bé, en estem, no em porta a tirar guano, eh? No em porta a tirar guano, eh? El menjar creix, està obert a la terra. No sé com... Clar, com que fèiem de son de cada 3 anys llobreró, serva dolenta, xupa el que no vol ser bona. Estic convençut. I el descans aquest era, meu, ara que tenim hort i sembrant melons al mateix lloc, això, perquè som molt del camp, no tenim tant de problema, però has de jugar molt, molt. No? Has de jugar molt.
1: I això, tu ara, hauries sentit ton pare que t'ho expliqués, en això?
0: Tu, no, de tant de voreu, tant de tocaró. De tant de voreu i tant de tocaró. Clar, tot comptar. De 9 anys per band, sé com acaben patates, amb un cavaguer ja acabaven patates, que acabaves de com d'aquí. 3 metres.
1: Feia fred, aquella època?
0: Sí. Aquell temps feia fred, perquè tampoc no hi havia tapats que ara.
1: I com el passava?
0: Perquè anàvem amb barquetes, calces no n'hi havia més que per anar al poble. Jo freduant no ho he estat, però n'hi havia aquí, jo no ho he estat freduant mai. Eh? Sempre anava despitallat, ventre muntant a tomallar dalt del Sant Pere aquests, timbàvem de brisa. Vull dir, sí, fred, i anar aixecant els anys després de fer 2 setmanes de plou i això, i anar aixecant els anys perquè no podies fer res més, no? I banyat de mans i dius, bé, tranquil.
1: Com us movíeu quan estàveu en el lloc? Teníeu cotxe?
0: No.
1: Com us movíeu?
0: Bé, quan vam poder anar amb velo, vam arribar a davallar amb velo. Però En carretó, eh? Sí, en carretó, i tant si fos mal test com si no en fos. Si algú passava de davant darrere, si venia de cap.
1: I veníeu coses en el poble?
0: No, no, no, no, no venia res. Eh? Només veníem, veníem a dues ajous a la botiga i ten dues, potser vianda o arròs, que això no ho teníem perquè menjàvem molt de llegum, el llegum es cuia a casa. I res, i amb ajous sobrava per pagar la compra cada setmana. Tinguem unes quantes gallines.
1: Feu intercanvi.
0: Sí, exacte, llavors tornava, si havia de tornar. Jo, si jo era un al·lot de 9 anys, venia al poble en Sasa, d'una celleta del senyor cada setmana, so, i llavors em feia la llista, d'una sosa, i tant d'ous, i llavors elles passaven comptes diumenge, perquè llavors diumenges venien. Vull dir que això era la missió. Sí, sobrava. No, no compràvem oli, un bòtil cada... cada... perquè sou d'esport i això s'aprofitava tot.
1: Quin era el menjar que més t'agradava que te feia ta mare?
0: Tot, tot. L'únic que no m'agradava era els ous estrellats i la llet, tota sola. Ni formatge. Tres coses que... els ous batuts i prou estrellats, no. I la llet no me passava. No? I el formatge em vaig haver d'arribar a menjar per... perquè no hi havia res més, però un bocina petit de formatge vell em potia un paixa jo.
1: Teníeu forn de llenya?
0: Teníem forn de llenya, teníem forn de forn amb espai. Jo he estat el pastador, quan vaig tenir l'edat. He estat el pastador, el carnisser. Som a casa nostra he fet de tot. Jo era el pastador.
1: I els dies de festa, a casa vostra, com ho celebràveu?
0: Quina festa!
1: Sobretot... un aniversari?
0: No, no, no, no, no hi havia aniversaris. Eh? Jo no he fet un aniversari mai. Eh? Vull dir, ara, això, he fet els anys. Bé, però ets i això, però...
1: No. Però juntàveu amb els llocs o fèieu...
0: No, no, no, no, no, no, no, no, ni, no, ni els anys ni festes, no hi ha festes. Eh? Sant Bartomeu, Nadal i Pasco, i vam anar, i a més, venies, i que podien anar a missa, i de missa, de missa en allò perquè anar a cercar el bestiar i anar a arranjar el bestiar. Se cuidava més el bestiar que no ara. I se cuida molt ara, eh? Perquè, bueno, tot allà... l'estimava llavors el bestiar. Més que ara, quasi, perquè si tenia poques vaques, vespres de cas dolents, dormien fermades dins el boer. Eh? No te deixàvem anar a la tanca, no? I avui en dia, amullat, aguanta, perquè no fa fred, perquè si veia... I... per dir, fogassos, eh? si fa fred.
1: I Sant Bartomeu ha tingut cavallers?
0: No, no, no. I això com un pare venia de... Sí, un pare venia de cavaller, perquè hi havia el Conco Llorenç, que va ser cavaller fins que va quasi matar amb un cavall jove. Sí, ell era el cavaller de... el sobrevell aquest, ve de so, del cavall aquest. I ells, clar, ells tenien cavall, que ell tenia... havia... a Sederoi també tenien cavall, els cosins aquest. Però eren un cavall que ja tenien per criar someres, eh? I egos per fer bestiar, per llaurar, per tenir bestiar sempre a punt, perquè la feina no era tractosa, era això. Vull dir, i els cavalls, llavors, les festes, hi havia 4 o 5 cavalls, o sigui, només faria res.
1: I vosaltres baixàveu a voreu, o no?
0: Sí, sí, sí, davallàvem, dormim a casa àvia i això, però clar, mon pare de gener al matí, però moltes, és que vespre, i clar, és que vespre, tombo allà. Bé, que no era com ara.
1: I recordes els primers Sant Bartomeus que vas viure? Com els vas viure?
0: Bueno, els primers eren petits i anàvem a veure amb els pares, i quan veig fotos antigues, que són 50, perquè, dius, a sol que jo vaig néixer, 5 cavalls,
1: vull dir, I de més gran, ja amb 18 o amb 20 anys, com ho vivies?
0: Sí, ja, però sí, vam veure els pogrers i ja ens vam internar, però teníem una diferència amb els que eren del poble. Era com ara senyors amb els pobres. M'ho rechaçaven un poc.
1: Què us deien en els pagesos?
0: No, no, fèiem olor. Sí, sí. Só que estava... sí, tant si anava d'un jovenet, i te trobava, trobava com els emigrants ara quan venen, que es troben una mica de reixàs, trobava. I mos coneixien, perquè... Però això, quan va haver-hi aquesta estrada ja cap a... Sí. Clar, i fan feina de sàpiga de febre. Fan feina de diumenge fins de febre. Clar, per molta... Clar, tenies 18 anys i això, eh? Munyies 20 i pico de vaca, un pare m'ajudava i un... I quan havia acabat de munyir i això, en les 7 i pico, havia d'arranjar i venir bé a les ferreries, els amics de les 9 ja se n'anaven per acá per mitja hora. He de córrer i pers. Perdies la poca moral que tenia ja. M'expliques, va? Això ha succeït a molts. Per això els anys 70 venia prou. Si han de guanyar tant en el poble, anant, o de manobra, o del que vol, ja hi veu un pot de crisi del camp, molt mama. I així vam fer el que vam voler cada un. I així estàvem obligats tots, guanyant el mateix. Sol, ho van saber reduir els pares.
1: Trobes que els pares, els teus pares, te van donar una bona educació?
0: Bueno, l'educació que està aquí havia, respectar les coses i no, estar aquí amenaçat sempre, perquè t'he dit tot, anàvem a les ferreries, trobàvem la Guàrdia Civil aquí dins els plans de terra roja i tremolaves, i no duia res de contrabàndola, però tremolaves, perquè tenien una mala imatge, que de res, una vegada davant tu vaig, jo venia amb un altre de vací, també, ens sumé, alto, molta vaga, de res, no, alto, que duis, em presamà dins les basses, el que duia, no, duc a so.
1: Que són les basses?
0: Anaven damunt bast i basses, perquè fa les dues senars a cada banda grossa.
1: Les senars, de...
0: sí, allò d'Esparta, i allà dins posava un meló, o millor dues un meló sàvio, bueno, clar, perquè anàvem així, i llavors ajudaves en el poble. No, i va posar la mà, diu, va, passau. Però només s'aturada, semblava que eren delinqüents, estàvem molt amenaçats. Ens fan fer molta por de petits. Clar, vingut la guerra.
1: Qui
0: va havia acabat la guerra, la Tercera Mundial, quan van néixer. I hi havia una amenaça que era espantosa, un control. I eren pocs, tu, eren bons de comptar.
1: I trobes que la gent del poble, no només a Ferreries, jo trobo que ha estat un poc general, ha estat un poc cruel amb els pagesos?
0: No, amb això la gent normal, jo dic que la gent jove és teu nivell, que ja pujaven més, un calçó foradat ja no et duen. I això molt modest tampoc anaves. No se podia i ni tampoc ho demanàvem, o jo. Això diuen, és dictadura. No van viure mai, però van viure dins i amenaça i alert. El del lot, per més por un sereno ferreria. La dona del sereno, que no es deu qui hi ha ara. Això jugava amb mi a les portes de l'església, perquè hi havia poc carrer de ferreria. I em venia tot d'Ava Maria, que no, era més de dia que ara. Sorties dona, si no aneu a casa vostra, vos tancaré tots. Me n'anàvem tots, la veu d'una dona. I així n'hi havia de por. Aquí de mort la por que hi havia. Tenien por que no ho digués. En els pares, en els pares, cosa, que ja era la casa, a tot d'Ava Maria.
1: Això vol dir...
0: Es tocava, quan ara, quan acabava...
1: Tocaven campanes.
0: Sí, quan acabava el dia.
1: Trobes que el vocabulari...
0: El vocabulari ha canviat molt.
1: Ha canviat molt.
0: L'educació, ja hi som. Respectar a tothom, diria. I això ha estat la llavor darrere que quedem. Perquè ara ja n'hi... Tu diràs, vés allà i allà no hi vas. I la llibertat, d'això també. Vull dir, d'ho cosa bona, però en tampoc hi massa, dic jo.
1: La mesura passa.
0: La mesura passa. Aquests refrans antics no n'hi ha cap que ets puguin baratar.
1: No n'hi ha cap que falli.
0: Ni cap que falli, ni cap de nou que em puguin fer. És curiosa. I entenc que m'han dat llibres, tinc desastres.
1: I tu vaig a pregoner. Com va ser el teu pregó a les festes de Sant Bartomeu?
0: Bueno, sí, du molta feina. Molta feina. Damià. Ens ho va muntar, perquè clar, això ho volen muntar.
1: De quin Damià?
0: Damià Roig, que li
1: deia. Ah, Damià Roig.
0: Que hi fa de televisió. I un tio molt perfecte, amb una maquinària molt bona. Vull dir, ho va saber muntar molt bé a nivell del material que tenia. Havia anat a Mallorca, tenia de zones també desglosats de llocs, perquè també en tenc de llocs gravats, en tenc un. També hi ha coses molt bones, i perquè ho van gravar els pejors, no m'ho van donar llavors, però... Sí, va ser molt polit, un honor molt gros, que te respectin la glosa i la feina, perquè d'un molt d'anys som l'organitzador del primer gosar que va fer la plaça aquesta de Sant Bartomeu. Ho han pogut seguir fins ara, que ara ja no puc cantar. I sempre he intentat dur el gosador del poble, sempre.
1: I quan te vas preparar el pregó?
0: I el pregó, clar, ho van muntar molt, molt bé, tothom va fer les seves, eh? Tothom va demostrar el que podia ser. Jo, com de so, venc més del camp, que els altres ja no hi venen, el cosí encara hi va ser, eh? Això molt encara va poder cantar. Venint del camp, i clar, jo aquí, vaig dir, jo aquí, hi ha unes cançons molt, molt, molt bones. Sent, quan t'aixecaves el matí a posar, senties cantar els passarells, vull dir, la natura plena, vull dir, so, angloses, que era meravellós. I d'allà, i vaig dir que la glosa ha nascut del camp, facin el que vol, no sortir de la tele. I en anys hi ha tele i ràdio i tant de progrés, la gent té cap, que no com aquests homes que anaven a aixecar un tosà i cantaven. L'home de Carbonella, que era un Pere, el van aturar de jove, son pare el va aturar d'anar a gosar, de gosar, perquè fent feina només pensava en esgosar. Clar, no hi havia ràdio, no hi havia res, i ells, jo aixecant una torçall, feia gloses també. Sí. Me cal de pensar. O la codolada, aprendre la codolada, vaig llegir tot això, ara, fins aquí.
1: I ara ja per acabar, te volia fer una pregunta, a veure si en Jaume Recader, sense sa glosa hagués pogut fer o entendre sa vida com l'ha entesa. Què és sa glosa per en Jaume Recader?
0: Sí, per jo és un gran hobby, és una gran cultura, no hauríeu d'imaginar-ho, perquè jo anava a gosar, m'ho sabia, i què faré? Perquè n'hi ha qui es pensa que tenen pensades. Jo no ho sé, tu que me diràs. Jo tinc que contestar. Nervis sempre, eh? És responsable, eh? Jo nervis, m'he anat sempre nervis, eh? Que no fotem un follon aquí, eh? I si n'hi ha un qui se passa, com el fren, pues si me respecta, perquè...
1: Moltes gràcies, Jaume, per aquesta conversa, i espero que hagis inspirat a molta gent i aproxima't a la glosa també d'una altra manera. Jo m'ho
0: prou per ajudar joves que he pogut, això, però veig que no els he pogut ensenyar.
1: Bueno, tothom fa el que pot.
0: Tothom fa el que pot.
1: Moltes gràcies, Jaume. Fins a la pròxima.
0: Gràcies.
1: Salut.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far.
2: Bueno, record, mon pare i mon mare i 7 germans que vaig tenir, o sigui, o 6 i jo 7. En aquell temps les famílies eren això, més o menys 5, 6, 7 fills, inclús més. Per tant, que nostra era una casa bastant moguda, quan ens posàvem a jugar allò era una petita república, no? Mon pare tenia, el que jo record ja quan... Els primers records que entenc ja era de una persona amb responsabilitats de política, era es balla del millor, balla pedanis de... O sigui, depenent de l'Ajuntament del Mercadal, després en aquell temps, fins al 1989 no vam tenir independència municipal, per tant, mon pare anava a les sessions de l'Ajuntament del Mercadal. El record així... A pesar d'això, tenia les aficions que em va inculcar jo i que encara conserv, com es pescar, com es caçar. La gent d'aquell temps majoritàriament tenia aquestes aficions relacionades amb la terra, cuidar un hort, caçar, pescar, cercar esclat de sang, els parcs, tot això era la activitat lúdica, podríem dir, de la generació aquella que jo recordo, de mon pare i de l'avi. L'avi també era un gran caçador. Els avis, els dos, eren caçadors i pescadors també.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposables...

ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Llencontrapres!
1: Ui, directe!
2: Bon dia i alegria. Com estem?
1: Com us duts, sí,
3: molt
1: sé.
3: Bé, sí, sé.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
1: T'has cansat molt ràpid.
2: Bé, perquè bueno, hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
1: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
1: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
1: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
1: N'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tota això no pot ser.
2: No pensi, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que torbell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
3: Les llengües es moren, o què?
2: I, sí, ja, desapareixen. Deixen de xerrar.
3: Bueno.
2: I clar, nosaltres sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però, ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin, no es moririen. I bé, i, per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües.
3: Wow.
2: D'acord?
1: Ostres, tu!
2: És un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós és que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre't ser, fins ara que la llengua oficial és l'anglès.
4: L'anglès, sempre.
2: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
3: Ja no sé. Molt de matí. Però sí, sí, jo què sé.
2: Clar, no.
3: No sé quina hora.
4: No mos dona, no mos dona sa vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
4: 10 per am.
3: 10 o 12.
2: I, però bé...
4: No te dona sa vida.
3: Però quantes dones? Quantes donen?
2: Quantes dones? No, jo no ho he calculat.
3: Joder,
2: jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. Sí, ara aquí no ho tinc,
3: previst. Tu segueix.
2: Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però surdo no és una llengua que xerris a estat espanyol com a territori, no?
1: A partir de quan es considera que se xerra sa llengua? Per quants de parlants?
2: Amb una tradició.
1: Ah, vale.
2: Amb una tradició, clar, a veure.
1: Anglès, francès, Menorca, deus xerrar amb un de francès, o no?
2: No, però no comptam això, comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
3: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
2: Allà va. Vas desencaminat, però molt bona la calculació. Molt bon càlcul.
3: Gràcies, l'ha fet un iPhone. Que no patrocina aquesta... Que fan, que estic com a Rambú, que van patrocinar.
4: Cercant patrocinadors.
3: Poden enviar cime, vale? Que faig feina allà.
2: No, en Txec no va desencaminat. Perquè...
3: Txec no ha dit res.
4: Jo he dit 10.
3: Ah, vale.
2: He dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que, no, que tal. Però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua...
3: Hola.
2: Perquè...
1: Buah, tio,
3: buah, te passes.
2: Clar, és que si no és l'estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim... Que val més tampoc no entrar molt amb el de so. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
3: El Silvo Gomero com serà?
2: Així, exactament així.
3: Silvo Gomero, check.
4: Silvo Bolson.
2: Si fas... Pues estàs fent una vocal i si fas... N'estàs fent una altra. I, no,
3: ets... Sí, sí, ets un fidel. Pues tu, més...
2: Això és. No, però El Silva Gomera, en principi, se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisaré amb un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades.
1: No me contestau?
2: I...
1: Jo t'estic xerrant aquí.
2: Vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Sillengo Guanche, és a dir, el Gomero, el Silva, se representava a partir del Guanche.
3: Ja més, dos més de 10 llengües, ja.
2: Però quan el Guanche, no, però un és mort i l'altre no és llengua, tio.
3: Ah, vale, el Silva.
2: I quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar, no podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí amb aquest recompte com a llengua territorial escaló, que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i panjavi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, jalà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
3: Apassionant.
2: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
4: Ui!
2: Per sota bé, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
1: T'has deixat el principat.
2: Però és que l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
3: El principat.
2: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en manchego, saps?
3: Perquè manchego?
2: Es diu El Principete.
3: Aquesta la vull jo. Aquesta la vull jo.
2: I clar, fa gràcia.
3: Ai, que bo.
2: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens hauríem d'imposar. El castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el dono per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
3: On sona.
2: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen amb tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre de les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, xerra una mica sols, País Basc, Nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com ells us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
3: No m'ho sorprèn.
2: No m'ho sorprèn? Ostres, jo em va sorprendre. L'àrab de Ceuta, o d'Arija.
3: Ah, clar.
2: D'acord? Ceuta és una població on... me sembla que un 20% de la població són policies o militars. Ah. I els qui no, pues molts són àrabs. No sé si, clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
3: Com la plaça Miranda.
4: Que cabrón!
1: És un gueto, no? És un gueto.
3: I jo.
1: En Pedro està a punt d'explotar.
3: Jo vaig ser estonat. Ai, que m'hi fan un vermut, és igual.
1: Tu se passa a Miranda i vas a cagar i a pixar, ho sabeu.
3: Bueno, sí. El que m'hi fan el vermut i que s'ha hagut d'esquivar. És igual.
2: Jo tornava a ratllar de futbol.
3: Les policies, no? És igual, és igual. És igual.
1: Sí. Pedro va passejar.
4: Ho hauràs d'explicar, no?
1: Va passejar els cans i ara, bueno, té les seves obligacions.
2: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% de cens de Ceuta són araboparlants, d'acord? I, en canvi, Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. Ah. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
3: Bereber
2: no, per això no mos agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amasics. I amasic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
3: Gràcies, tio, quanta pregunta.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, la Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etcètera. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provinents d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: En aquest tercer capítol, tornam amb ganes de més. Començarem fent sobretaula en connexió amb el Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora del pròleg del llibre Revers, que us ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
4: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaos, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
3: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
5: S'altra veu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
6: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com en promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

No son horas.

です。

0: Es como está dando la pared y la pared está cridando.
1: Sí.
2: Jo sí.
1: És que és, és com una experiència. Tu pensa el concert del Sonar, de Lyric Brides, que van anar a veure aquell...
0: que sí, que va ser una passada.
1: Va ser una passada. És una experiència estètica.
0: Sí. És veritat que el noise és molt visceral, però per això mateix, com tot el visceral, no, no és per tothom.
1: No.
0: I no és fàcil de tolerar, no és fàcil d'aguantar, no és fàcil estar allà amb el noise. Sí, és una experiència molt... que t'atrapa, t'encoleix.
1: Sí, potser és per això, perquè t'aïlla molt de tal vegada.
0: És que et desconnecta de la realitat, però s'ha de reconèixer això, m'has de reconèixer tu també, per molt que t'agradi, que té un punt horroritzant.
1: Sí, té un punt.
0: Té un punt horroritzant, és com et pot agradar el cine gore,
1: sí.
0: O no.
1: Sí.
0: I el japanois, i el nois té un punt gore.
1: Sobretot el japanois.
0: Sobretot el japanois, perquè clar,
1: sí.
0: I aquí, aprofitem.
1: Perquè...
0: el Japan, que te caigis, mica.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
2: Això és,
1: una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
3: Hòstia, això...
2: La meva porcatjada... La meva 10 segons de porcatjada de la història. La meva 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ets ondes per tu. Hòstia.
3: Fem història.
2: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
1: Llençolada. Oh, apuntava aquesta paraula.
4: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
1: En Sibèria hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
4: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
3: Bueno, augment dels vols de València.
4: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
2: Molt bona, aquesta.
4: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Joder. Fins a pròxima. Gràcies.
0: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Messo da mavezza grande, so che son preziosi. Ando c'eri da mostrare su Marte per tutte le sveine. Que sigui un cas per d'un naval dir sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

El Menorca Dog Fest es trasllada de l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme per convertir-lo en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i del seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al menorcadocfest.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: És que és més organitzat, això, trobo.
1: És boníssim.
0: És més organitzat. Ai, tornem-hi, tornem-hi.
1: Ben, pa, pa, pa, pa.
0: Tornem-hi.
2: Programa la computadora que alarma...
3: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

la natura. Segueix un ritme lent, fluid, que ens proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que ens envolta.

0: A principis del 2024, el govern balear va anunciar la derogació massiva de normes que considera que alenteixen les tramitacions. Un discurs que molta gent pot comprar, perquè és indiscutible que hi ha procediments que s'allarguen de manera mal d'entendre, però del qual convé separar el gra de la palla.
1: Època de muda. Capítol 38. Transcendir el vot.
0: I així és perquè, si continuàvem llegint la notícia, sortia el pinyol que ja ens temíem que hi havia dins de la fruita temptadora. Els dos departaments que es deia que es trobaven especialment al punt de mira eren el de Medi Ambient i el de Recursos Hídrics. Dues àrees que encara pateixen el xoc cultural derivat dels 40 anys en què la frontera dels Pirineus va romandre tancada al nou pensament que s'obria pas a Europa. Efectivament, quan el 1972 Nacions Unides ja celebrava la primera cimera mundial per analitzar problemàtiques ambientals, aquí encara s'incentivava l'eliminació de tots aquells animals que podien depredar sobre les espècies cinegètiques. Les anomenaven alimanyes. I s'autoritzava a posar verins. La democràcia també era encara en fora. Es feien consells de guerra i s'aplicava la pena de mort. De fet, en termes ambientals, no és fins la llei de 1989 de conservació dels espais naturals i de la fauna i flora silvestre que no ens començàvem a posar al dia amb la normativa europea. I tants anys de retard es noten molt. Es noten en les polítiques ambientals i en les polítiques d'aigua. Aquí encara hi ha moltes ments que consideren que la legislació ambiental és una pega. És un impediment per fer determinades activitats econòmiques que, sense contemplacions cap a la natura, serien més rendibles. Per a aquesta gent, la legislació ambiental és de segona categoria, o de tercera. Són hereus de l'antiga escola. Són els mateixos que tampoc han fet el canvi mental que proposa la Directiva Europea Marc de l'Aigua, aprovada a finals de l'any 2000, que diu que hem d'abandonar la idea d'inclusió

incrementar l'oferta de l'aigua disponible i que cal apostar per racionalitzar les demandes. Però ni cas. Planifiquen creixements urbanístics que necessiten desaladores i planifiquen desaladores per permetre els creixements. Dins d'aquesta manera de discórrer, no consideren admissible que hi hagi tècnics que, quan fan els informes preceptius segons la legislació vigent, adverteixin que hi ha projectes que incompleixen les normatives. Consideren que s'extralimiten, així ho diuen, en les seves funcions. Dins la seva anàlisi, els requisits ambientals poden servir per maquillar, però no per impedir res. Així s'han fet les piscines il·legals que havien de ser dipòsits per estalviar aigua. Així s'han construït els parcs aquàtics en sòl rústic protegit, o així es donen per bones ampliacions de parcel·les hoteleres que agafen zones verdes. Medi ambient sí, però sempre que no sigui motiu de frenar res. Tampoc hi falten aquells que diuen que, si vols opinar, t'has de presentar a les eleccions. Una postura que, curiosament, oblida allò que regula la Constitució. Diu l'article 23, inclòs en el capítol dels drets fonamentals, que els ciutadans tenen el dret a participar en els temes públics, directament o per mitjà de representants. O sigui, que poden participar directament. Per si encara persisteix qualque dubte, l'article 9 diu que els poders públics han de remoure els obstacles que dificultin la participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social. Un precepte que també s'està oblidant en temps on accedir a determinats expedients és una odissea,

emprar l'argument de l'excés de burocràcia o de la manca de productivitat que es donen algunes taules de gent que cobra salari públic, no ha de ser coartada per intentar eliminar les regulacions ambientals, que són ara més necessàries que mai, precisament perquè s'han estat ignorant o vorejant durant tants anys, cosa que ha fet que els problemes hagin crescut.

potser els nostres governants ho ignoren, o són directament negacionistes de la problemàtica ambiental en el seu conjunt. Però no pot ser que quan els promotors urbanístics veuen restringit qualque dret, vagin ràpidament als tribunals apel·lant a la seguretat jurídica, mentre que quan es demana seguretat jurídica en temes ambientals es pretengui catalogar de burocràcia innecessària. Quan els governs no responen a l'interès general i pretenen tornar enrere coses que han costat grans esforços a nivell internacional, perquè abans que nosaltres, molta gent de la resta d'Europa va haver de treballar molt per fer-ho avançar, agafa més sentit que mai que la ciutadania s'organitzi, s'informi i participi sense complexos d'aquesta casta de debats.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

treball La Plegueta, on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·lab. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps, provaré d'acabar amb l'home dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni a lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosc.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda et s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit et sempre sinònim d'alegria.

0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homus, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homus, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresol que pues, ajudava a l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar, emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en el poble supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Tem al consumaix.
1: Rodes meu planeta diminut per l'univers amb una sola planta que l'habita. Per ella és per ser únic.

0: us piquen la sal.
1: Som el municipi d'Europa amb més càmpings. 14.000 llits turístics per una població de 10.500 habitants durant tot l'any. Benvinguts i benvingudes a Argelers.
2: Ha polit Argelers, Argelers, ras i curt, i no pas com se sent massa sovint, Argelers de la Merenda, sens dubte per influència o traducció del complement Sur-Mer, afegit en el topònim oficial afrancesat Argelers-sur-Mer, o pronunciat a la catalana Argelers-sur-Mer. Aquell afegitó serveix per distingir la comuna nord-catalana d'altres localitats que se diuen Priu, igual, i també per atreure més turistes a la costa rossellonesa. Ara, pel que fa a l'origen del topònim, Argelers, segons el filòleg Joan Coromines, provindria de l'argelaga, o l'argelac, vaja, la planta.
1: Ja que som al terme municipal d'Argelers, també val la pena mencionar altres llocs, més enllà del centre, oi?
2: Oh, ja ho crec. A més del nucli antic, del vilatge, metabé de la platja d'Argelers, trepem dos veïnats principals, que són Tetzó de Vall i el Racú. De fet, al Racú hi va néixer un dels cantautors nord-catalans més destacables, en Jordi Barra. Era l'any 1920.

0: Anglès.
1: A Colliure hi fa bon viure, i a Argelès encara més. Tal com diu la dita, i ho veiem des de la passejada dels Pins, molt a prop de la platja que porta el mateix nom. Estem a ple estiu i els carrers són plens de gom a gom. La gent es passeja, tot i la calor sufocant. Les famílies s'embuteixen a les terrasses. Els gelats són sempre presents a les mans dels nens i se senten moltes llengües diferents i d'arreu. També veiem els pàrquings plens de cotxes aparcats, amb matrícules de diverses nacionalitats. Si mirem cap a la platja, hi veiem la gent acumulada, com si estiguessin en una llauna de sardines. La teva tovallola toca directament amb la del veí. Aquesta imatge és més difícil de veure a la temporada d'hivern. Ara gaudeixen del sol, de l'estiu i de les seves vacances.
2: Tampoc tenim pas de perdre de vista que en aquestes platges argelesenques hi ven pas fora que la gent que estiueja als càmpings del vilatge i dels rodals a l'entorn. Més també hi ha la gent del territori, sobretot de les zones i comarques de l'Albera i del Vallespí. Això fa que hi hagi aquesta gentada pels carrers, places i platges d'Argelers.
3: Vallagostís de l'agost, assedegats d'aigua blava, cap torrat com una fava dins la brasa del sorral. Para-xocs i para-xocs, pallagostis de l'agost. I quan se'n van, pensen a l'any que ven, com ha fet vent, iran d'una altra banda.

0: propòsit de les platges, aquí, avui, veiem tot de gent estirada, prenent el sol i jugant amb la sorra, sense cap preocupació. Però no fa tants anys, aquestes platges van ser l'escenari d'uns esdeveniments molt més cruels. Es van transformar en camps de refugiats de la Guerra Civil Espanyola, al febrer de l'any 1939. Era ple hivern, feia fred i les ràfegues de tramuntana feien la situació encara més àrdua i dura pels exiliats republicans. L'estat francès no va preveure aquesta riuada de gent que va aparèixer des de l'altra banda de l'Albera. La platja va ser l'únic lloc on els van tancar. Un lloc indigne i inhumà. On ara es pren el sol i es juga amb la sorra, milers de persones innocents hi van deixar la vida. Això va durar fins a finals de l'any 1942.
1: Sembla ben bé foll, boig, perquè fet i fet fa poc temps d'això. És força important que no s'oblidi pas aquell episodi tràgic de la història. Per en saber més sus del tema, se pot visitar, per exemple, el memorial del camp d'Argelers o també, pas massa lluny d'aquí, la maternitat suïssa d'Elna, que va tenir un rol important, capdalt, per salvar i protegir els mainatges naixits i sul punt de néixer en aquell entorn hostil.

I de les platges argelesenques podem pujar fins a la Torre de la Massana, també anomenada Torre de Perabona. Situada en un massís protegit, és una antiga torre de senyals, datada del segle XIII i que formava part de l'antic Regne de

0: va ser construïda pel rei Jaume de Mallorca per poder tenir vigilat el pas i la mar. Actualment és un parc natural protegit i s'hi pot fer senderisme i és un bon lloc per fer-hi una excursió familiar. Menys, sobretot, en els dies en què bufa tramuntana.
1: Això segur, i sempre sul territori muntanyenc d'Argelers, a la serra de l'Albera, més al límit amb el terme comunal de Sureda, veieu, vos agradarà anar fins a la capella de Santa Maria del Castell d'Oltrera, avui en ruïnes, com el castell del mateix nom, d'Oltrera. S'apunta una bonica passejada amb unes vistes impressionants sus de la mar i de la plana del Rosselló.

0: Adéu, Feliu, si tornes pas escriu.
1: Surs d'una fulla d'oliu.
2: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui en la cançó nombre 4 de Can Mostra Final, Ulls Tancats. La cançó que va mutar al llarg del procés de creació i ara m'ho explicaré per què.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: I res, també vull deixar que crepar de mi libro.
1: Sí, sí, no has de ser tot fil de ferro, perquè si no trobaràs rovelles, no. Tuomala, no em veus brillar de nou. De bon surt aquest títol?
0: Aquest títol és del disco que jo també present, que està en format vinil, que al cap de rebre, i l'estic ja començant a repartir propuestos, i que en tindrem per banda també en els concerts, si voleu, i camisat, i clar, va, tenim un show muntat fantàstic. No em veus brillar de nou... És una frase d'una cançó, de l'última cançó que es diu Tornant, que és estribillo o alguna cosa així, si algú té alguna cosa semblant d'un estribillo, diu no em vols brillar de nou, no vols com estic tornant. I és un poc, és rotllo que, bueno, que no és el meu primer disco, n'hem editat un quants, autoeditat un quants. De fet, en tu en tenim un parell amb en Dalsera, i Power Trip, i Triquinis, i no sé què. No és el meu primer disco, però és la meva tornada a fer temes propis, que fa com a 10 anys que faig temes d'altra gent, i ara pues, m'agrada, tinc ganes de fer-me...
1: És el teu primer vinil, però...
0: Bueno, els dels Triquinis va ser els primers. Triquinis tenim un 10 sí, polzades, però aquest és un 12 polzades, un dels sèrios, un dels bons, i sí que és el primer disc en solitari amb el meu nom, encara que no li vull posar Pedro Sánchez, perquè si no a Google no te troba ningú,
1: clar,
0: perquè surts a la pàgina 13.
1: Me passa jo igual en José López, pues Joe Mina és més...
0: No comparis José López amb el nom d'aquell, perquè macho,
1: ja me diuen que són toreros si són José López.
0: Ah, sí? Hòstia. Bueno, López es vaig llegir que és el primer, és el cognom en castellà més comú del món, López.
1: Pues mira.
0: Però Pedro Sánchez és la combinació de nom i cognom més comú a Mèxic o alguna cosa així. El que sigui, però bueno, que ja sabeu per què m'he dit Tuomala, que és el meu segon apellido.
1: Exacte.
0: I que estic molt content perquè ara la gent el començarà a pronunciar com toca, perquè tota la vida l'han pronunciat Tuomala, Tamaola, no sé què. I ara pues, ja el tenen escrit i el podran pronunciar bé. I això, no em vols brillar de nou és un poc aquest rotllo. Vull dir que no és que comenci, sinó que bueno, pues, tinc ganes de tornar a brillar.
1: Molt bé. I tant que brillaràs. I tant que brillaràs.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Perdonaré mai, em sap greu, Bernat. Tot està exactament com ho vas deixar. L'estelit està fet d'ahir, però no hi ha un demà.

Hi ha sons, melodies, composicions musicals que ens han acompanyat al llarg de la nostra vida sense ser del tot molt conscients. Algunes fins i tot han estat compostes molt abans que algun de nosaltres ocupéssim aquest món. I així tot, ens generen un imaginari comú i han musicalitzat records i moments. Avui, a Pistolari Express, xerrem d'una d'aquelles figures que solen ser menys reconegudes pels salons de la fama. D'aquelles persones que no omplen pàgines a la història ni surten a les revistes, però que són igual d'importants que aquells que sí ho fan. Avui xerrem de bandes sonores i cartes de comiat. Què dius, Txec? Potser fa olor de comiat, això? Comencem a Pistolari Express, aquí a Radio Farmanol. Us xerren en Txec Pons i en Andreu Llambur.

0: carnals molt presents en els últims anys de la nostra vida. Només hi ha una raó que m'impulsa a saludar així a tots i a celebrar un funeral en privat. No vull molestar.
1: Així començava la carta de comiat que Ennio Morricone va escriure als seus estimats abans de morir. Morricone va néixer a Roma el 1928. Fill de pare músic, va començar a tocar la trompeta des de ben petit i amb només 6 anys ja havia compost la seva primera obra. Quan va complir 12, va entrar en el conservatori, inscrivint-se en un programa d'harmonia de 4 anys que ell va acabar en 6 mesos. Tot un prodigi. Després de graduar-se el 1945, va començar com a escriptor fantasma, component música per a pel·lícules que s'atribuïen a famosos músics de l'època. Però molt prest van a guanyar en popularitat a causa de les composicions de música de fons que feia per programes de ràdio. Poc després, faria el salt a la gran pantalla. L'italià carrega a la seva esquena més de 500 bandes sonores entre sèries i pel·lícules. Sou dels que poseu banda sonora a certs moments de la vostra vida? Dels que camineu pel carrer amb auriculars i sentiu que protagonitzeu un videoclip? Dels que sempre han de tenir música posada a casa? Sou conscients de la narrativa pròpia que aporten les bandes sonores a les pel·lícules, sèries, programes de ràdio, etc.? Podríem veure una mateixa escena amb música i sense i seria completament diferent. Un fil musical darrere una veu que xerra genera unes emocions en qui escolta. Jo, per exemple, sóc d'aquelles que quan veig una escena de por o terror li trec el volum, perquè he descobert que la tensió me la genera la música que acompanya. O també quan algú fa un discurs d'aquells èpics per recordar, immediatament la meva ment pensa: aquí li falta una banda sonora que enaltís aquest moment. En el cas del cinema, els primers intents es van fer a partir del 1895 i es feia funcionar a l'hora que passava la pel·lícula, és a dir, projecció i fonògraf, cosa que solia generar bastants problemes. En moltes de les millors sales de projecció ja existia també un acompanyament musical directe, proporcionat per un piano o pianola. Va ser a partir del 1927 que van aparèixer els primers sistemes per passar so a la pròpia pel·lícula, destacant en un principi el sistema Vitaphone, que va aconseguir treure la Warner Bros. De la caiguda que estava vivint amb el cinema mut. Així va ser com van aparèixer les primeres pel·lícules sonores, amb música però sense parla. A partir d'aquest moment, l'evolució tecnològica ha sigut constant. Bandes sonores magnètiques, sistema Dolby que redueixen l'enrenou, sons estereofònics, sistema surround, reproducció digital i un llarg etc. La música al cinema ambienta la història en un espai i temps concret. Contribueix al desenvolupament psicològic dels personatges. A més, ens ajuden molts cops a entendre què pensen o senten. I això fa que connectem amb ells. També és emprada com a fons en diàlegs, donant dramatització o sentiment. Connecten escenes, ajuden a transmetre les emocions i allò que el director vol dir, i tot en conjunt du a l'espectador a implicar-se emocionalment amb allò que està veient. I tot això, molts cops, succeeix sense que siguem conscients. Ennio Morricone va ser un dels grans compositors de l'Spaghetti Western, que pels qui no sapigueu era un subgènere del western produït i financiat a Itàlia i que va estar molt de moda entre la dècada dels 60 i 70. Però després són molts i reconeguts els títols de pel·lícules que ell ha musicalitzat. De fet, això l'ha portat a tenir molts premis, entre els quals destaquen Grammys, 2 Oscars, 3 Globus d'Or, 5 Premis BAFTA, va ser premiat també pel Premi Princesa d'Astúries de les Arts i un llarg etcètera. Pel·lícules com Por un puñado de dólares, El bueno, el feo y el malo, Hasta que llegó su hora, Novecento, Días de cielo, Érase una vez en América, La misión, Los intocables de Elion Ness, Cinema Paradiso, Los odiosos 8, són algunes, només algunes, que tenen la seva empremta musical.

0: Salutació amb molt d'afecte a Inés, Laura, Sara, Enzo i Norbert per haver compartit amb mi i la meva família gran part de la meva vida. Vull recordar amb amor a les meves germanes Adriana, Maria, Franca i els seus éssers estimats i fer-los saber quant els he estimat. Una salutació plena, intens i profund als meus fills Marco, Alessandra, Andrea, Giovanni, a la meva nora Mònica i als meus nets Francesca, Valentina, Francesco i Luca. Espero que entenguin quant els estimava. Finalment, Maria, però no última. A ella renovo l'amor extraordinari que ens ha mantingut junts i que lamento abandonar. Per a ella és el meu més dolorós adéu.
1: La carta que avui compartim, plena d'agraïment i amor, representa el comiat d'un geni a la seva gent. Morricone va morir el 2020, als 91 anys, després d'estar hospitalitzat per una caiguda que li va rompre el fèmur. Però la seva música serà eterna i seguirà acompanyant aquells clàssics i qui sap quines històries particulars d'aquells que ens agrada posar bandes sonores a les nostres vides.

Aprofitem la seva carta de comiat per fer el nostre. Epistolari Express arriba avui al final de la seva segona temporada i se'ns continua omplint el cor amb aquest espai radiofònic i epistolar que ens ajuda a seguir descobrint i reflexionant sobre gent i història, sobre fets i persones que es van asseure davant d'un paper en blanc per escriure els seus pensaments, els seus sentiments. Gràcies per ser allà darrere, per permetre'ns entrar a casa vostra, acompanyar-vos al cotxe i ser amb vosaltres. Continuem connectats a les xarxes, a la ràdio o a través de les cartes. S'acomiaden amb tot el carinyo en Txec i en Andrea. Postdata. Això hagués estat impossible sense l'amor de qui fan feina diàriament a Radio Far, la ràdio cultural de Menorca. Mos veiem prest.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i el lledoni que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom a l'al dictat, si ja no hi ha qui hi posi les juguesques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor, com han de secallar els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen.

me enduré de aquí. Quan tot s'hagi acabat, que m'enduré d'aquí.

história cada dia diferente. Mandura d'aquí, quan ja sigui por. Que mandura d'aquí,

de més quedarà enganxat dins aquest món com els peixos en sa xarxa una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Acabant d'escoltar una cançó de Bacon's Radar del disc Keep the Lights Off del 2021.
1: Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi.

0: En aquest moment, seguts amb nosaltres, en Oriol Miñarro. Benvingut, Oriol.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Encantat de tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Oriol, en aquesta edició tenim una proposta estètica molt, molt, molt curiosa, que és Ínsula. Què és per tu la Ínsula?
1: Bueno, per mi la Ínsula és un territori intern on van succeir moltes coses al llarg de la meva vida de formació com a persona. És a dir, jo vaig viure a Menorca durant la meva infantesa i adolescència i com a tal aquest territori em va forjar cert caràcter i certa forma de ser, i jo vaig descobrir la fotografia d'una forma molta tardança, amb uns 45 anys. I al llarg de la creació de certes imatges vaig entendre que aquelles imatges volien dir quelcom i estaven relacionades precisament amb allò.
0: Amb aquest període.
1: Sí. És a dir, jo no genero imatges a partir d'una idea, sinó que aleatòriament vaig generant imatges, i aquelles imatges, amb el temps, amb la latència de la imatge, vaig descobrint una mica que jo pertany a certa part de la meva vida o a certa part de l'altra vida, perquè jo tinc actualment 4 projectes i tots 4 parlen sobre la meva vida. Uh-huh. En diferents etapes i formes de ser, amb un text i un context diferent, i després, quan tinc les imatges, les acabo desgranant i entenc que pertanyen a una part o a una altra part de la meva vida.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: Aquesta cançó es diu Quan jo te toc, tu te fons.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Alice Blakes.
1: Un plat, dos plats, tres plats. El sopar és a la gelera.

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

forat. Em tecleja sense cap pietat. No veu que sóc graciosa, fluixi el mal. Canvi de compàs.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

sí cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial, amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurem. A l'estiu.

0: Gràcies.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Coquiri, pero no lo es. Con su camiseta del equipo inglés, le gustan los Beatles y la oreja de Van Gogh, y te toca el culo cuando tiene ocasión.
1: Con la to del toro de Calmes, con la po de pollo de mierda, nace nuestro amigo el topo Andrés, defensor de la Edad Media.
0: Y topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, madre.
2: Radio Far. Comencem el 61 programa amb un duet molt especial, compost per la música menorquina Anna Ferrer i la investigadora i antropòloga Valeria Mata. Benvingudes.
3: Gràcies.
4: Bones tardes.
2: Anna Ferrer canta, compon i descompon cançons d'altres temps, cuida i espigola la cançó d'arrel popular desmitificant-la i fent-la universal. Així és com les seues músiques s'inspiren en la tradició, mentre evolucionen cap a sonoritats pròpies travessades per sintetitzadors. I Valeria Mata és investigadora i antropòloga social. La seva recerca aborda els vincles entre art i antropologia, el viatge i la cultura alimentària. Entre 2015 i 2019 va dirigir Mueve, una biblioteca itinerant de publicacions llatinoamericanes. És autora de Plagie, Copie, Manipule, Robe, Reescriba este libro, del 2018, i Todo lo que se mueve, el 2020.
5: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.
6: Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare. Un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscaedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, Construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Bueno, és d'en Gomesín de Riera i és Tu cantaves. Tu cantaves i jo que bé que t'entenia. Eren les teves cançons tan romàntiques, tan líriques. Aquesta lot, la gent deia, sembla que sempre somia, és boig. Diu que entén la veu de les aigües menorquines. Ai, mar de la meva terra, que bé que jo t'entenia. Tu cantaves el llenguatge de l'illa. El mar cantava, cantava i segueix cantant. Però jo no l'entenc com abans. Abans podia comprendre'l, potser perquè era un infant. Abans creien les sirenes i ara tenc els cabells blancs.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mar de Contes, aquí a Radio Far Menorca. Seguim aquesta travessa i

0: de cuidar. Ara veurem com li va. Va, deixem de banda la realitat, deixem de banda les obligacions, desconnectem un poc i trobem-nos en aquesta història que està ben il·luminada per sa lluna.
1: Andrea Oyamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula DOC, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més aquí a Arizonas.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibuner.
0: I ella és la Gabi Miciolevicios. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
1: Pues sí. Ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada a l'Ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
0: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonhomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gabi Miciolevicios i Magda Tibuner presenten Arizonas, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 77. No assagis, fes-ho a la primera. De sobte, un niulat blau està al cel. I llavors... És el cel.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que la plaça es posi en dansa, perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb les teves galtes i les persianes m'has fet obrir, perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de fer.

paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies.

0: Quant t'agrada la cançó aquesta?
1: Canta, tio. El posem als concerts, has de sortir.
0: Te trauria.
2: Nios de porcatxades!
1: Uau! Estem avui sembrats, xavals. Una protesta convocada contra la massificació turística als carrers de Ciutadella atreu a 7.600 turistes vinguts de tot Espanya.
0: Van veure com atracció turística.
1: Van veure per Insta que hi havia molt bon ambient, que l'allotjament era barat perquè era temporada baixa, i van decidir fer una escapadeta. Declara un jove vingut de Toledo, o de Madrid, o de Burgos, és igual, m'ho invento. Baleària llança una nova connexió entre Ciutadella i Alcúdia amb el seu nou servei de tirolina. Estimam una durada de 90 minuts i agafes arrencada des del canal Salat, afirma un directiu de l'empresa. Tindran servei de wifi gratis, però t'adoc que recomano no treure el mòbil per si hi ha una gavina i te'l fot.
0: Si quedes un mig...
1: I el Club Esportiu Mercadal aprofita la reforma de l'estadi de Sant Martí per construir un parc soterrani de 536.000 places.
3: Hòstia!
1: Aspiram així a cobrir un 50%, de més d'un 50% del pàrquing del mercat de nit des dijous. A fin de dia.
0: Em pensava que aquesta setmana hi hauria una notícia d'en Tauli, però sembla que serà la setmana que ve.
4: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tu dama me se creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

nàvecs, fordestes, mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade, jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia. De negre

vides en tu en aquest paradís. Les teus crits és meu llet, és llençols ben humits. Sempre passa un xerí punyatero, com un joc mangronj i no puc sortir. Possible petit cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas que a mi de sa forana m'he perdut i m'he de xucluc. Unes bísties d'un ocell, són de la mà tenint per pàtria una barca. Llunes i estrelles mos doren ses

0: i benvinguts una vegada més a Relats, que és el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i des de l'escolta comentada de cançons. Sempre que el convidat amb el qual puguem comentar aquestes cançons que normalment solen tenir un fil conductor. Avui ho feim des de la perspectiva de la poesia. I és que avui mos acostem a les cançons des d'un punt de vista no només musical, perquè la poesia ha tingut un paper capdalt, tant des d'un punt de vista històric, a que nostre, perquè estem xerrant moltes vegades d'una època de represa cultural en què posar en valor la cultura pròpia, la música popular pròpia, la cultura popular, també ha passat per la creació poètica. La veu dels poetes ha donat molt de valor en aquesta represa cultural. I per això avui tenim el gust de comptar nosaltres amb un dels grans poetes del panorama menorquí. Ell és en Pere Gomila. Bon dia, Pere.
1: Bon dia, Joan Carles, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Si m'ho centrem en el darrer aspecte, estem xerrant de la relació intrínseca de la música i de la poesia, que ha estat una cosa que més o manco sempre, d'alguna manera o no, han anat juntes. Si m'ho remuntam en els segles de l'època medieval, mos trobam que els trobadors eren aquelles persones que s'encarregaven de trobar, en català antic, trobar, vinculat al que el significat de l'occità significava escriure poesies, era compondre poemes, i eren poemes pensats per estar cantant. Llavors aquesta tradició cultural que ja mos ve de tant en fora d'alguna manera es continua.
1: Sí, evidentment és una tradició que ha continuat tot i que l'hem de mirar un poc les distàncies i tant d'època com culturals. La poesia trobaresca moltes vegades era pensada per estar cantada, la poesia escrita sobretot tant com ha anat passant els temps ha estat més difícil musicar-la, de fet, perquè és més complex tot i ja dins el segle XX, per descomptat, des que deixa de banda un poc la mètrica, la rima, encara ho fa més complicat. Així tot, sempre hi ha hagut músics, sobretot en la represa dels anys 70, els primers cantautors, tant Lluís Llach, Raimon, Maria del Mar Bonet, tots van musicar poemes, fins i tot poemes difícils. Podem pensar, per exemple, en Raimon, com va musicar els poemes d'Ausiàs Marc, no? Mm-hmm. Era molt complicat.
0: És molt de mèrit, eh?
1: Té molt de mèrit perquè
0: musicar
1: ho hi va
0: reixir
1: molt. Exacte. I per tant, sí, hi ha hagut sempre aquesta combinació de poesia i música que ha estat molt productiva, de fet. I en general, en els poetes els ha anat bé perquè també ha significat la difusió de la poesia en un àmbit que moltes vegades no hi arriben.
0: Molt bé. Això també ha passat, és cert, a Menorca hi ha hagut poetes que han esdevingut claus per mèrits propis, perquè han estat llegits, però també perquè han estat musicats. Per tant, tenim grans poemes en grans musicacions que mos l'han donat a conèixer. Això es veu, per exemple, molt clar en poetes mallorquins, també. Recordem com Joan Alcover, que fa La Balanguera, o recordem Miquel Costa i Llobera, que fa Lupi de Formentor, que en grans musicacions escrites són poemes que de per si ja tenen una gran vàlua, un gran contingut poètic, però clar, La Balanguera és que ha esdevingut himne de Mallorca.
1: Exacte, i clar, hi ha poemes d'aquests que han arribat a tenir un simbolisme importantíssim, no? La Balanguera, el que dius, és esclar més, és cas més clar. Així tot, sense arribar a tant de poemes emblemàtics, sí, o de poemes musicats de manera tan emblemàtica, sí que en general ha representat un acostament de la poesia a públics que normalment no accedeixen en el llibre escrit. No? I jo crec que això ha ajudat molt a la difusió de determinats poetes. A Menorca, per exemple, un dels poetes que es va començar a musicar de prest, que no era pràcticament conegut, és en Comerçant Gomila, en la feina que va fer en Maria Àngels Urnés, que el va donar a conèixer molt més que les possibilitats reals que hi havia en aquell temps, perquè el llibre tampoc no es trobava, no? I era un poeta que...
0: Tinguem en compte que Comerci Ingumil, per al públic, va ser un poeta maonès, però que va estar, va viure bona part de la seva vida, la majoria, diguem, d'anys, a Perpinyà.
1: Exacte, ell neix el 1905 i cap en, quan tenia una vintena i escaig d'anys, se'n va viure a Perpinyà, perquè la família ja hi havia emigrat, ell se li va morir son pare i se'n va anar a viure a Perpinyà. A Menorca ell havia fet obra artística, obra plàstica, havia fet pintura, però comença a escriure a Perpinyà poesia i tota l'obra poètica...

0: poetes com Pere Quart, Salvat Papasseit, Miquel Martí Pol, Joan Maragall, Jacint Verdaguer, Ausias Mar, que ja n'hem xerrat, Salvador Espriu, són autors que tenen musicacions molt polides, eh? I en el cas espanyol, Xerrant de Machado, Lorca, Cernuda, Miguel Hernández, vull dir que tots els pobles, tenen els seus poetes que han acabat sent musicats. I això mos vincula un poc de ple, perquè qui mos escolti estigui acostumat a aquest programa que xerra de música tradicional, que té a veure, no? La música tradicional, que és una música que no té autor, o que com a mínim no el coneixem, i que s'ha transmès amb el llenguatge de la musicació dels poemes. I és perquè d'alguna manera els poetes també representen, o volen representar el poble, l'esperit del poble. I per això el llenguatge de la música popular acaba vestint aquests poetes.
1: Sí, sí, aquests efectivament. És important pensar també que els poetes també veuen de la cultura, de la poesia, de la cultura popular, no? No tan sols amb els continguts, sinó també moltes vegades en la reproducció de formes que han estat molt productives en la poesia popular, per exemple, els romans, per exemple, estrofes amb una mètrica de set síl·labes, no? Septasíl·laba, que és, diguéssim, la mètrica més usada en la poesia popular, o poetes que directament s'inspiren en poesia popular, per exemple, a Menorca, Joan López, que té una obra molt diversa i molt que toca molt de temes, una part està clarament inspirada en la poesia popular. Podríem dir, per exemple, la generació del 27, García Lorca, per exemple, també té molta inspiració en poesia popular. No?
0: El cançoner aquell gitano.
1: Exacte.
0: És un poc un font d'inspiració de molta de la poesia. Efectivament, la generació del 27 treballa un poc amb aquesta línia. I per tant, la música d'arrel vesteix aquests poemes que a la vegada també han begut de la tradició. Aparentment són conceptes oposats, perquè la música que musica poesia és música d'autor, però trobam tot aquest traspàs. Hem xerrat d'Anna Maria Àngels Gornés, i en xerrat d'en Gomer 5000, i crec que és un bon moment per juntar aquestes dues realitats, perquè xerrant d'Anna Maria Àngels és una autora que sobretot comença amb la seva obra, primer de tot en part popular també, es dedica a refer algunes cançons tradicionals, però molt prest comença a musicar poemes que són de diferents autors i es fixa molt precisament en Gomer 5000. I estem parlant que els primers discos seus, que són cap als anys 70, si no vaig mal errat, musica ja poemes d'aquest autor. I ara escoltarem un poema precisament de Gomer 5000, que es diu A les 8 del matí, que és un poema que és molt visual, perquè aquest A les 8 del matí veiem les barques com són, com descansen tranquil·les damunt la mà, i aquesta imatge idíl·lica preciosa, amb aquesta musicació d'Anna Maria Àngels Gornés, ens ofereix un producte tan vell com aquest.

0: Crec que han quedat afectats per aquesta cançó.
1: És un poema, preciós que, que els mallorquins podem viure molt, no? Però de fet ell l'escriu a Coll Lliure, o tenim present Coll Lliure, no? Però clar, són, és un paisatge molt mediterrani i també molt net, molt tocat per la tramuntana, per tant, i tota aquesta vida marinera que tant coneixem els menorquins, no? Clar, és un poema que arriba molt.
0: Arriba molt, és molt clar, molt net, molt fàcil d'entendre, que a vegades és una cosa que pot, que la poesia cerca un tipus de llenguatge molt expressiu que no sempre està a l'abast del públic general. I a vegades agafar un poema que pugui tenir aquesta vivència tan clara, tan nítida i, bueno, i tan emocional, com és aquest d'identificar-se amb una escena molt, molt específica com aquesta de les 8 del matí, tan marinera, en les barques que es desperten, els fiets que berenen pa amb ventresca, i a més amb aquesta música que, com abans comentàvem, recorda tant aquesta senzillesa popular, aquesta guitarra tan ben tocada, tan senzilla a la vegada.
1: Sí, és la puresa aquesta, no, de que dius, no, de l'expressió primera de la música, no, de la música popular. De fet, jo en els anys 76 que van fundar un grup de poetes que volien fer recitals, justament allò que ens va interessar quan van cercar músics, i d'aquí neix Traginada, Traginada tal
0: estem
1: com ho coneixem.
0: Estem xerrant d'Esmussol.
1: D'Esmussol.
0: Esmussol era un grup de poetes que es van ajuntar per donar un valor a la poesia.
1: Poetes i artistes, perquè també hi havia pintors, hi havia en Pere Pons, hi havia en Pacífic Camps, en Francesc Calvet. Bé, van cercar, quan van voler que hi hagués música, justament van voler connectar amb la música popular. I, bueno, aquí va formar després, es va Traginada, en principi eren tres, després es va formar tal com el coneixem, gràcies un poc a aquest interès que van tenir per recuperar la música popular, que en aquell temps, amb el franquisme, també havia quedat molt estereotipada en grups folclòrics, diguéssim, no? I la volien fer viure més. I lligava molt amb una poesia que no tenia gaire cosa a veure tampoc amb la música popular, però sempre hi ha hagut aquest vincle.
0: Perquè hi és, de fet, es traspua molt amb aquesta cançó. Podem fer un vot generacional, perquè na Maria Àngels Gornès va tenir descendència i va tenir un fill, que és en Guillem Soldevila, que és un músic espectacular, crec que és dels grans músics menorquins, tot i que no sigui dels més famosos, però les seves composicions sempre són una delícia absoluta. Per tant, d'alguna manera ha begut també de sa mare i de sa feina que va fer, i també ha continuat, a part de ses composicions pròpies i lletres pròpies que fa, musicar poetes. I així com estàvem parlant de la senzillesa dels poemes, també va sebre a fer una altra cosa que és molt difícil, que són poemes que ja són més complexos, tenen més intensitat poètica i de composició, amb una música una mica més actual, però que no deixa de tenir aquell regust també de música popular. I això és el que passa amb en Guillem Soldevila i un dels altres poetes també importants del panorama menorquí, que és en Pons Pons. De fet, Guillem Soldevila va fer un disc que es deia Nura, que bàsicament allò que feia era musicar poemes del poeta laurenc, i aquesta cançó especialment es diu Godotus, i anem a escoltar-la.

0: Molt bé. És una cançó llarga aquesta, com el poema, que és llarg. I vincula un poc tot, eh? És una passa un poc més enfora, parteix de sa menorquinitat, eh? I també d'aquest ressò, que d'alguna manera m'ho recorda sa música popular, per fa una passa més enllà. Perquè des de Montgofre, aquest és l'origen del poema, des de sa sensació d'estar des de la teva terra, en solidaritat amb totes les coses que passen al món. Parla de Ruanda, parla de Sarajevo, de totes aquestes coses.
1: Bé, Nura en si és un dels grans llibres d'un gran poeta. Vull dir que és un llibre que recull una infinitat de coses, no? I això que dius, de partint d'aquesta mirada local cap al món i cap a totes aquelles coses, tots aquells conflictes, totes aquelles coses que passen al món. Per això en Guillem aquí va fer un treball extraordinari. En tot el disc.
0: En tot el disc,
1: En tot el disc. Aquesta cançó especialment, tal vegada perquè és aquell més interpretat també, perquè moltes vegades quan interpreta fragments interpreta Godotus, no? Però tot el disc en si em va semblar un treball extraordinari. És una poesia molt profunda que parla de moltes coses, però també pot ajudar musicalment perquè són versos que tenen una mètrica de 12 síl·labes però ternària, amb accents molt marcats, i això tal vegada pot ajudar també el músic a l'hora de composar, de compondre una peça així.
0: No sempre és fàcil musicar poemes, eh? Si aquí m'ho hi hem dedicat i ho hem provat de fer, hi ha poemes que són molt complicats.
1: Exacte, sí.
0: I Guillem Soldevila en aquest cas va fer una feina molt reeixida, musicant aquest poema, que és tot un repte, no? Poemes com els de Pons Pons, que no tenen rima, que solen tenir mètrica normalment, sí, però no sempre és una mètrica fàcil, perquè ens podem trobar en versos molt llargs, per exemple.
1: Sí, aquests són llargs, de fet. Però clar, en ser ritme ternari jo crec que ajuda un poc.
0: Ajuda molt. Molt bé. Un altre autor també actual, que s'ha atracat a un dels grans poetes i referents, i també en certa manera crec que m'agradaria fer un homenatge en aquest programa, en el poeta del qual parlarem ara, que és en Pere Xerxa. Pere Xerxa és el pseudònim de Joan López Casasnovas, un intel·lectual menorquí de gran volada que està present sempre en totes les lluites culturals, socials, de la nostra illa, i com a poeta també va ser present en aquest moment de represa cultural, i els seus poemes a més estan molt lligats també amb la cultura popular. Abans en xerraves, Pere, que hi ha molt d'espai, es noten els seus poemes que veuen d'aquesta cultura popular, i molt de poetes de poemes seus tenen aquesta mètrica tan popular i rica a la vegada, que fa que segons quins poemes puguin ser més fàcils d'interpretar. M'atreviria a dir que Pere Xerxa ha estat dels poetes més musicats, perquè molts autors han decidit musicar. Na Maria Àngels Gornès també va musicar, en Guillem Soldevila també ha musicat Pere Xerxa, també ha musicat Pere Xerxa Crit Junico, Salvaida, infinitat d'autors musicals.
1: Sí, és això que dius, no? Que ell té una part de poesia que veu molt de la cultura popular i de les formes de la cultura popular. Per exemple, ell empra moltes romans, que més llarg o més curt, però la forma de romans se diu molt en la música popular, que és la que ha emprat sempre, no? I per tant, jo crec que en aquest sentit, tant com a mètrica com els poemes que té rimats afavorien aquesta la composició musical de molts dels seus poemes. I ara aprofit per dir una primícia, no? Que s'acaba de publicar el primer volum de l'obra poètica d'en Joan López.
0: Que bé.
1: És un projecte que vaig començar jo, després s'hi va juntar en Xef Florit, i de fet és l'obra completa.
0: I és el primer volum.
1: Sí, ho ha dit a l'editorial Moll, i va trobar que ho havia fet en dos volums perquè ell té molta obra inèdita i hauria estat un volum molt, molt grossat. I el primer volum conté els quatre llibres que va publicar, i el segon volum serà tota la resta d'obra.
0: La resta, obra que està musicada.
1: Que està musicada, publicada en revistes, o completament inèdita.
0: Molt bé.
1: Que en parlaven, aprofit per dir que el primer ja ha sortit ara, el presentarem prest.
0: Molt bé. Perfecte. I donem a escoltar un d'aquests poemes. També ha estat difícil, s'ha de dir, fer sa tria. I un dels autors que l'ha publicat darrerament, un disc prou recent, és d'Escrit Junico, que va fer un disc que es deia Cançons de Xarxa, i que són tot poemes de Pere Xarxa, Joan López Casasnovas. I a més de cantar, d'interpretar aquesta cançó en Crit Junico, ell el que va fer va ser ajudar-se d'altres artistes que col·laboren en aquest disc. Estem parlant d'artistes com la Rita Barber, com en Frank, de Pèl de Gall, etc. I Sergi Cleofé. I aquesta cançó que interpretarem, que escoltarem ara, es diu Llum de Lluna, i la canta juntament amb la Rita Barber. Vull que l'escolteu perquè també és molt polida.

0: Molt bé, guapa, eh?
1: Sí, molt. També ha fet una molt bona feina, és un disc també que li ha sortit molt bé i que, a més, amb tota la diversitat aquesta de músics que l'ajuden, li dona molta riquesa.
2: Músics cantants i músics instrumentistes, aquí sentim un llaüt, que és Antoni Pastor, que li dona aquesta vida. De fet, una observació que crec que mos enllaça molt bé amb això que estem dient, en Crit Juníco no és un autor de música tradicional, ni de música folk, o d'aquest estil de música més mediterrània. El tenim vinculat com a autor de música rock, sobretot, com quan va ser cantant de Ja t'ho diré, i quan has fet Vida en solitari. Però quan ha hagut de musicar per a xarxa, allò natural que li ha sortit ha estat tirar i beure d'aquesta música més mediterrània de tradició d'arrel, eh? I crec que diu molt de com mos atracam a la poesia dels nostres autors, eh? Per a xarxa, és un autor, ja n'hem xerrat, té aquests poemes que mos arriben tant al cor, i clar, la manera natural de fer-les arribar és així, no? Amb aquesta música així de caires tan populars.
1: Sí, jo crec que sí, el caràcter de la poesia d'en Joan López o d'en Pere Xerxa, jo crec que exigia un tipus de música així. D'una altra manera no sé com hauria pogut casar-ho, no? I per tant jo crec que ha estat, com tu dius, el camí natural que ha empès en Crit Juníco a optar per una música ja més acostada en el caràcter de la música, diguéssim, més d'arrel, no?
2: I en aquest cas, comptar amb la Rita Barbea, una
1: també
2: veu a l'orenca espectacular, tan dolça, que dona aquest toc lunar a la cançó, que es diu precisament Llum de Lluna. Molt bé. I seguim amb una altra cançó, perquè si tenim avui en Pere Gomila és perquè, a part, bé, bàsicament és pel seu paper de poeta, ell és també un dels grans poetes del nostre panorama menorquí, i alguns dels seus poemes també ha estat musicat precisament per na Maria Àngels Gornès, també per en Guillem Sol de Vila,
1: sí, també.
2: Que se n'estaven xerrant. Na Maria Àngels Gornès també va saber trobar aquest filó, així que traspua una altra vegada en aquesta música d'arrel, perquè el títol del poema i de la cançó es diu Nocturn per una illa, venint de la lluna i continuàvem amb aquest àmbit nocturn, segurament perquè la nit mos dona per pensar la nostra illa, i pensar la nostra illa es fa també amb aquesta música que mos arriba i que fa així.

0: Que bé, eh? Sembla que està pensat perquè mos caigui aquesta llàgrima quan acaba la cançó.
1: Sí, és un dels primers poemes que vaig escriure, és fi també d'una època determinada, no? De la recuperació de tantes coses, de la reivindicació de la identitat menorquina, de la pàtria. I també és el primer poema que em va musicar en el Maria Àngels. Bé, realment per un poeta, si tens aquesta sensibilitat, sobretot musical, que te musiquin un poema i que ho facin tan bé com ho fan ells, és un regal.
0: És un honor. Aquesta pregunta, tu quan fas un poema, el penses d'una manera, no? I de fet no el penses cantat. No? Però, clar, quan el musiquen, pren una dimensió nova. Llavors, aquell fill teu es vesteix d'una nova manera i passa a ser una mica diferent. No?
1: Sí,
0: quina sensació
1: exacte.
0: Té el creador del poema?
1: És, la primera vegada que sents un poema musical sempre hi ha una sensació estranya, no? Perquè es transforma. No? No és exactament allò que tu havies fet, però aquesta transformació moltes vegades també representa un enriquiment, i això també és important i s'agraeix. No? Hi ha poetes que no els agrada gaire.
0: No, per coneixes exemple, casos.
1: Per exemple, Mallarmé deia que el poema ja té la seva música, que no hi fa falta posar-hi més músiques, no? Una vegada que li van musicar un poema. I va dir... Però jo crec que en general hi ha poetes que quan comentat o quan tractat, jo crec que un poeta se sent honorat, si li fan una musicació ben feta i si es canta bé i si t'interpreta bé, jo crec que sempre és un honor, no? I és una satisfacció i una projecció, com deia abans, cap a un públic molt divers.
0: Com un general, un públic que potser no es llegirà un llibre de poemes,
1: exacte,
0: però sí que escoltarà una cançó i li haurà agradat aquell poema.
1: Efectivament.
0: Però cert que és un risc. Podria passar que el poeta no s'ha sentit gens identificat amb la música que li posen.
1: Pot passar, també.
0: Podria passar. Clar, ja ara m'han recordat una vegada, abans, el xerrat de Raimon, que musicava Osies Marc. No sabrem si a Osies Marc li hauria agradat o no li hauria agradat. No. Es fa molt difícil, és un poeta del segle XV. Però sí que li vaig sentir una vegada una crítica d'un autor que trobava que era com a massa frívola la versió de Veles i Vents, excessivament romanticoide i que no feia honor en el pes que tenia la poesia del segle XV. Bé, valoracions a banda, també hi ha aquest risc, no? No sé si estàs d'acord amb aquesta valoració o no. A mi m'agrada particularment de les events.
1: Efectivament, hi ha aquest risc.
0: Però entenc aquesta visió.
1: Però jo no estaria d'acord amb aquesta valoració. Mira, Ausias Marc, un poeta del segle XV que molt poca gent haurà llegit, perquè no és una poesia fàcil, Ausias Marc, és una poesia molt complexa. És un dels grans poetes, no només del seu temps, sinó de tots...
0: Europeus del segle
1: XV. De totes les èpoques. Ausias Marc té una poesia extraordinària. Però no és fàcil. I més amb un llenguatge sense adaptar, perquè avui en dia jo no m'agrada gaire les adaptacions que es fan en el català modern, però entenc que també és una manera de fer arribar els clàssics en el públic. Però que un clàssic com Ausias Marc pugui tenir aquesta projecció, jo em sembla que va ser important, va donar a conèixer Ausias Marc a molta gent. I Veles i Vents sí que és cert que si vols té un... com a cançó ja m'agrada.
0: És guapa.
1: Està molt ben, per mi està molt ben aconseguida i a més te queda molt dins. És molt fàcil de memoritzar
0: aquella melodia.
1: En la melodia de que li va posar Raimon, se digui o no molt amb el caràcter del poema. En certa manera també és un poema de desig i d'esperança, Veles i Vents.
0: És la funció també que fan els romansos de la música tradicional, que és perpetuar una història, una cançó, en aquest cas és una història, Veles i Vents no és una història, no és narratiu, però perpetuar una història a partir d'una melodia que s'enganxi. I xerrant de clàssics, i ja acabarem el programa amb aquesta darrera cançó, un dels clàssics menorquins és Àngel Rus i Pablo, és l'autor més antic des que presentam avui, és un autor destombant del segle XIX cap al segle XX, per tant, tant veu de la Renaixença com veu d'una incipient modernitat. Ell va viure els anys del modernisme, tot i que no en veu gaire del modernisme, però... té un dels poemes que no està musicat només per un artista, però que podria ser fàcilment un himne de Menorca, perquè parla, es diu Pàtria, i xerra de sa pàtria menorquina. I és aquesta visió que hem vist tots, comença el poema visibilitzant Menorca des de l'arribada, recordant que Àngel Ruiz i Pablo era menorquí, però vivia a cavall en Barcelona.
1: A viure a Barcelona, sí.
0: I llavors sa tornada en vaixell visibilitzant sa costa menorquina deixa entreveure aquesta aquesta unió amb sa seva terra i que transporta molt bé aquest poema. I hem triat una versió que va fer Subaida, un grup folk del qual vaig formar part particularment, i que canta Anna Ferrer, una de les artistes també que avui dia té més nom del panorama illenc, de la música d'arrel, però no només de Menorca, està actuant per tot. Es diu que Sant Antoni mateix va fer una actuació, pel que compten les crítiques, sublim a l'Auditori de Barcelona. I però això són els inicis d'Anna Ferrer. Anna Ferrer devia tenir uns 16 anys quan va cantar aquesta cançó, i deixem-la per la posteritat per acabar aquest programa. Pàtria.

0: així fa aquesta preciosa cançó, aquest preciós poema d'Àngel Rus i Pablo, que m'ho transmet a tantes coses, no? Evoca aquesta illa, aquesta pàtria que la viu no com sa pàtria defensar amb ses armes, com a vegades es viu això, sinó des de s'estima. Seria com una màtria, gairebé, més que una pàtria.
1: Sí, efectivament, i és una cançó que us va quedar preciosa. És un plaer escoltar-la sempre. Rus i Pablo va tenir una vida bastant difícil, una vida complicada, i ell va començar, a part de sa guitarra, que també s'ha musicat, i és el primer poema que va escriure en català quan tenia 18 anys, és l'únic que du, que està escrit en article salat. I després ell, sa producció seva poètica és en castellà, però és una poesia que realment no té valor, no perquè sigui escrita en castellà, sinó perquè realment veu d'unes fonts que ja han passat, d'unes fonts romàntiques, amb una imitació d'una poesia grandiloquent que no... Quan escriu en català, en canvi, és molt més íntim, molt més sincer.
0: Connecta amb la seva intimitat.
1: Intimitat, i exacte. I alguns d'aquests poemes de maduresa els va escriure mentre velava el seu fill malalt, en Manel, que se li va morir, i té aquest sentit també de nostàlgia, de recordar un illa aquell... L'any 1911, quan hi va haver el crac a Menorca, que ell feia feina en el banc d'amor, se'l va acusar injustament que havia tingut ell a veure amb desfals i coses així, i va ser quan va quedar a viure a Barcelona i va tornar només una vegada a Menorca i mig d'amagat quan es va casar una filla. Per tant, aquesta visió que té ja d'una època difícil que viu a Barcelona, amb el fill malalt, molt d'aquests poemes en català tenen aquest sentiment profund, no? Mm-hmm. També aquest sentiment d'enyorança i de veure aquest illa com aquesta pàtria, això, amb nostàlgia, no?
0: Amb nostàlgia, sa pàtria a còpia de conèixer-la, eh? Conec ses penyes brascades, exacte. Conec es cant, conec es glosadors, conec aquelles tantes coses que me la fan meva.
1: I, de fet, ell veu bastant de sa poesia de Costa i Llobera de Joan Alcover. Hi ha poemes seus, com Menorca mateix, que recorda molt l'Opí de Formentor. No? Hi ha aquest arrelament també. El que tu deies, aquesta mirada cap a sa pàtria, però amb un sentit d'amor, d'estimació.
0: Molt bé. I fins aquí ha arribat el programa d'avui. Ha estat un plaer conversar amb en Pere Gomila, que ha estat amb nosaltres, que ens ha ajudat a comentar aquestes cançons i aquests poemes. I res, vull agrair que hagis vingut.
1: Moltes gràcies a tu per convidar-me. Ha estat un plaer poder estar amb altres aquí.
0: I mos tornem a veure en el pròxim Arrelats. Gràcies a tothom.

tot seguit Manatís amb una cançó del disc Galls i desacords del 2014.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

El tassó on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, na Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etcètera. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provinents d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: En aquest tercer capítol, tornam amb ganes de més. Començarem fent sobretaula en connexió amb el Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora d'espròleg del llibre Revers, que ens ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
4: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaos, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
3: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
5: S'altra veu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través d'esglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
6: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Xualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com en promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, ses vinjudites surten del niu.

La vingudita és un ocell molt estimat a Menorca. És una espècie migradora que passa l'hivern a l'Àfrica subsahariana i arriba a la nostra illa entre el març i l'abril per poder criar. La part superior del seu cos és d'un color negre, blavós, brillant. En canvi, té el coll i la panxa de color blanc. És un ocell que habita espais humanitzats, com per exemple pobles, cases de camp o edificis antics. Aprofita les cornises o els davalls dels balcons per fer uns nius de fang molt característics. Les vingudites poden fer dues postes. Les primeres cries surten del niu a principis de juny, les segones ja ben entrat l'estiu. Joves i adults fan uns vols acrobàtics i cridaners que segur que haureu vist. En castellà li diuen avión común, un nom prou eloquent. S'alimenten de petits insectes, sobretot mosquits, cosa que els fa molt importants per al control natural de plagues. Es tracta d'una espècie protegida i està prohibit destruir els seus nius. Si mos molesten els seus excrements, és molt fàcil solucionar-ho. Basta posar, de forma cuidadosa, un recipient de baies niu que es pot retirar en acabar la temporada. L'estiu és època de convivència, no només entre persones, també amb les vingudites. Vos deixam amb una cançó que du per títol precisament això, l'estiu.

0: Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibonet.
0: I ella és la Gaby Miciolevicios. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
1: Pues sí. Ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada a l'Ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
0: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonhomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Tibonet presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 77. No assagis, fes-ho a la primera. De sobte, un niulat blau està al cel. I llavors... és el cel. En aquest nou capítol, els versos underground de Jo som la teva presidenta, d'Aileen Miles.
4: The one of us, the one of us, the one of us.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com amb promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència.

0: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.
1: Ahir vaig saber que res no té fi.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Marineres, mariners, tornem a ser aquí, en aquesta tercera temporada de la Mà de Contes, aquí, a Radio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. Sempre és un plaer seure aquí, entre contes, relats, històries, per triar aquelles que ens acompanyaran durant aquesta travessa. Tot i que he de dir que a vegades n'hi ha tantes per triar que és difícil. Avui, que sé que aquí a gravar aquest programa, som tot just a inici d'any. I amb els inicis d'anys no sé vosaltres, però sempre venen acompanyats de somnis, objectius, propòsits. Vosaltres en feu? Jo sí, m'encanta. Si més no, ho intent. Hi ha somnis i objectius que m'acompanyen durant tot l'any, d'altres es transformen i, bueno, vale, sí, alguns queden completament oblidats fins inici de l'altre any. Però sempre m'agrada dedicar-li una estona i pensar-los, escriure'ls i creure que ho aconseguiré. Enguany, entre molts, he demanat més contes. Més contes a la meva vida personal, professional, contes per llegir, per narrar, poder escoltar molts contes. Escriure'ls, per favor, vull escriure'ls. I per suposat que cada vegada siguem més qui ens trobem en els contes. I que vosaltres també trobeu un temps, un espai de calma, de pau, d'entreteniment. Que el conte sigui sanació i retrobament amb nosaltres com a individus i també com a humanitat. Ja sabeu que sempre dic que els contes són la nostra memòria i en part també la nostra identitat. De fet, va existir un temps on els narradors d'històries eren els guardians de la memòria dels pobles. I crec que això no ho hauríem d'oblidar mai. Hi ha altres parts del món, com per exemple Guinea, concretament a la cultura Fang, que existeix un lloc que s'anomena la Casa de les Paraules, on quan hi ha lluna plena la gent es reuneix allà per contar i escoltar històries. De fet, ara m'he recordat d'un microconte d'en Eduardo Galeano, que també es deia la Casa de les Paraules. Idea algo així com que a la Casa de les Paraules hi anaven sempre els poetes. Allà, les paraules estaven guardades en antics pots de vidre i esperaven ansioses que arribessin els poetes i se'ls hi oferien, loques de ganes de ser triades. Elles els hi pregaven que les miressin, que les oloressin, que les toquessin i llepessin. Els poetes obrien els pots, provaven les paraules amb el dit i llavors les saboretjaven o bé arrufaven el nas. Ells cercaven paraules que no coneixien, també d'altres que ja coneixien i havien perdut. En aquesta casa de les paraules hi havia taules de colors i cada poeta et servia aquell color que li feia falta. Groc llimona o groc sol, blau mà o blau fum, vermell sang o vermell vi. M'agrada pensar que la Mà de Contes és una mena de casa simbòlica on trobar-nos sempre que vulgueu. Trobar-nos per escoltar històries i retrobar-nos amb paraules, colors, emocions. Va, que comencem aquesta travessa per la Mà de Contes. I avui ho fem amb un conte màgic que comença a l'inrevés. Ara ja veureu per què. I ja ho sabeu, sempre ho dic. Desconnecteu la realitat, obriu el cor i l'ànima, que el conte ja és aquí. Aquest conte està de l'inrevés. Aquest conte comença pel final. Molts cops hi ha un petó que posa el punt i final a la història. Però en aquest cas, com passa moltes vegades a la vida, és a partir del petó que comença la història. I aquest no va ser un petó qualsevol. No és d'aquells entre prínceps i princeses, ni d'aquells que donen ses ties llunyanes que sonen a... i que et deixen sort i amb sa galta babada i plena de pintallavis. No. Aquest va ser un petó d'amor verdader. Com poques vegades s'ha vist, com poques vegades s'ha escoltat i fins i tot com poques vegades s'ha imaginat. Quan la Maria i en Joan es van trobar al magatzem entre barrils de mantega i sacs de blat, sense saber molt bé per què, de sobte van juntar els seus llavis. El primer que va succeir és que per dins els hi va recórrer una tremolor i un escalfred, tot plegat acompanyat d'una estranya sensació de mareig. A continuació, va venir tota la resta. Es va donar un esclat de llum i color i un boom que va espantar els coloms del terrat que es van enlairar tots alhora. També es van espantar els cans del veïnat, que van començar a bordar com a locos. I no et sap molt bé d'on, però l'habitació es va omplir de focs artificials que van prendre foc a les cortines. I qui creieu que van ser els primers en arribar? Curiosament, els primers no van ser els bombers, com potser ho he imaginat, perquè, com tothom sap, quan s'escolta un muac com aquell i els coloms surten volant i els cans borden i sona un bom i es veuen focs artificials, és perquè qualcú s'està donant un petó dels de veritat. I això s'ha d'anar a veure. I tot el poble va acudir amb manada. I davant de tot, la banda municipal tocant ses cançons de festa. Mentre això succeïa, la casa es va incendiar per complet. Tota, menys els voltants d'Anna Maria i en Joan, gràcies a que el seu amor era incombustible. Això sí, el pa es va torrar, es va desfer la mantega que va baixar com un riu pel carrer en costa i el blat va provocar una pluja de crispetes. La gent, que encara no s'havia enterat de res, va treure el cap per la finestra per veure què passava i quan va escoltar sa música i va veure sa festassa que hi havia en el carrer, van davallar tot d'una allà. I quan es van ajuntar tots, aquell carrer va quedar completament col·lapsat i ja no podia passar cap cotxe, ni res, ni ningú. I aquí sí, quan els bombers van veure el fum, tot d'una van anar-hi. Però, clar, així com estava el carrer, no podien passar. I la gent, contenta que els hi cridava, «Si no pita, no passa! Si no pita, no passa!» Però els bombers només tenien una campana. No podien pas pitar. I com més tocaven la campana, més cridava la gent. I na Maria i en Joan, quan van escoltar la campana, van pensar que eren els seus cors i encara es van petonejar amb més força i amb més desig. I quan això va succeir, sa banda, sense saber molt bé per què, encara va començar a tocar més fort. I el carrer feia olor a pa torrat, que, com tothom sap, és l'olor de l'amor. I tot i que sa mantega desfeta havia arribat com un riu, ningú es va moure, sinó que es van llançar i van començar a nedar en sa mantega i esquitxatxet tots. I ses crispetes se'ls hi aferraven per tot el cos. I tothom estava molt graciós i se n'enreien els uns dels altres. De fet, tothom reia, perquè no sé si ho sabeu. A riure és molt més contagiós que sa grip. Els bombers, en veure que no podien passar, van intentar arribar amb la manguera. Van obrir un fort raig d'aigua que va arribar fins la finestra d'aquell parell d'animorats. Però la gent, al veure sa manguera, què creieu que va començar a cridar? Aigua! Aigua! I els bombers es van divertir regant a tota sa facècia i esquitxant els moixos, que van sortir corrents, deixant en els ratolins per fi una estoneta de tranquil·litat. I entra aigua, serena dels carrers, sa mantega, ses crispetes, ja no sabia qui era qui, i tot el món es divertia. I aleshores, qualcú va cridar, «Que es facin un petó! Que es facin un petó!» Na Maria i en Joan no ho van escoltar, i de fet, encara que ho haguessin fet, era igual, ells ja s'estaven petonejant. Però en el carrer hi havia persones que estaven animorades en secret, des de feia estona, i encara no s'havien dit res. Així que van sentir allò i van pensar que era la perfecta senyal. I el carrer es va omplir de persones fent-se petons. I després qualcú va dir, que treguin el cap! I tothom el va seguir, que treguin el cap, que treguin el cap! I na Maria i en Joan el van treure, però això sí, sense deixar-se de donar petons. I aleshores tot el món va llançar el seu capell en l'aire, o allò que tinguéssim més a prop, perquè no tothom empra capell. I així va ser com van volar capells, cadires, pomes i fins i tot qualque fiat petit. I hi ha qui diu que el sol va per els núvols per treure el cap i que la lluna també hi va anar juntament amb els estels per veure tot allò que estava succeint. Però què voleu que us digui? Jo crec que qui diu això s'ho inventa, perquè ningú ho va veure. Així com estaven d'entretinguts cantant, ballant, nedant entre mantega o fent-se petons i llançant capells, era molt difícil mirar al cel. I al final, na Maria i en Joan van separar els seus llavis. I els bombers van arribar amb el raig d'aigua, el foc, i el van apagar. I els coloms van tornar al terrat, fins i tot algú duu un capellet. I els cans van deixar de bordar, i els carrers es van fer net de mantega, i la gent va recordar que tenia obligacions i va tornar a casa seva. I semblava que tot tornava a ser com antes. Però no. Després d'aquell petó, ja res era com antes. Adaptació del llibre Todo patas arriba, de Pablo Albó.

0: Radio Far.
1: Radio Far presenta Sa Ronda, Sa Cova Murada.
2: En el barranc del Gendà, penyes amunt, un recincle per davall sa talaia de Torre Petxina, hi ha sa cova murada. És molt gran. Tingué sa boca tancada amb una murada de grans pedres, de sa que encara en queda mostra i es nom agafat a sa cova. Per casa, per ell, i corral per ses cabres, l'aprengué en Cànoves Escabrer, que pasturava el seu ramat pels penyals, timbes, mals llocs i males petges des barranc del Gendà. Un dia, estant de vora centrada de sa cova, va veure una ombra estranya que li arribava en els peus. Alçà el cap i dreta, dalt d'una penya rònica, i vegé una dama hermosa, vestida com una reina. El cabrer se la mirà i no li digué res. Un altre dia la tornà a veure, hermosa, ferma i ricament vestida, i dreta dalt sa roca, com una imatge damunt sa penya. El cabrer se la mirà i callà la boca. No tenia res a dir-li. Una tercera vegada se li apregué. Dreta dalt sa roca, sa dama més polida que mai i més ricament vestida, se pentinava amb una pinta d'or. En Cànoves se la mirà i no tingué paraula per dir. Sa dama li digué: ja que no em dius res, jo prendré sa paraula per fer-te una pregunta. Però abans de respondre, mira'm bé. Digues, què t'estimes més, sa dama o sa pinta d'or? Sa pinta, digués cabrer. Jas, seràs pobre tota la vida. Sa dama li tirà sa pinta i desaparegué, i no l'han vista mai més. De vora l'entrada de sa cova murada hi ha una penya rònica que en diuen sa roca de sa dama.
1: Tot seguit, Manatís, amb una cançó del disc Galls i desacords del 2014.

desperta, sones timbre, no t'enfies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombes.

0: Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui en la cançó nombre 4 de Can Mostra Final, Ulls Tancats. La cançó que va mutar al llarg del procés de creació i ara m'ho explicaré per què.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: I res, també vull ser que creu de mi llibre.
1: Sí, sí, no has de ser tot fil de ferro, perquè si no trobaràs rovelles, no. Tu, Omala, no em veus brillar de nou. De bon surt aquest títol?
0: Aquest títol és disc que jo també present, que està en format vinil, que al cap de rebre, i l'estic ja començant a repartir per puestos, i que en tindran per banda també en els concerts, si voleu, i camisat, i clar, va, tenim un show muntat, fantàstic. No em veus brillar de nou... És una frase d'una cançó, de l'última cançó que es diu Tornant, que és estribillo o alguna cosa així, si algú té algú semblant d'un estribillo, diu no em vols brillar de nou, no vols com estic tornant. I és un poc, és rotllo que, bueno, que no és el meu primer disc, n'hem autoeditat uns quants, de fet en tu en tenim un parell amb Dalsera i Power Trip i Triquinis i no sé què, no és el meu primer disc, però és la meva tornada a fer temes propis, que fa com a 10 anys que faig temes d'altra gent, i ara pues, m'agrada, tinc ganes de fer-me...
1: És el teu primer vinil, però...
0: Bueno, els de Triquinis va ser els primers. Triquinis tenim un 10 polzades, però aquest és un 12 polzades, un dels serios, un dels bons, i sí que és el primer disc consolidari amb el meu nom, encara que no li vull posar Pedro Sánchez, perquè si no a Google no te troba ningú,
1: clar,
0: perquè surts a la pàgina 13.
1: Me passa jo igual amb José López, pues Joe Mina és més...
0: No comparis José López amb el nom d'aquell, perquè macho,
1: ja me diuen que són toreros si són José López.
0: Ah, sí? Hòstia. Bueno, López es vaig llegir que és el primer, és el cognom en castellà més comú del món, López.
1: Pues mira.
0: Però Pedro Sánchez és la combinació de nom i cognom més comú a Mèxic o alguna cosa així. El que sigui, però bueno, que ja sabeu per què me dic tu, home, que és el meu segon apellido.
1: Exacte.
0: I que estic molt content perquè ara la gent el començarà a pronunciar com toca, perquè tota la vida l'han pronunciat Tumoala, Tamaola, no sé què, i ara pues, ja el tindran escrit i el podran pronunciar bé. I això, no em vols brillar de nou és un poc aquest rotllo, vull dir que no és que comenci, sinó que bueno, pues, tinc ganes de tornar a brillar.
1: Molt bé. I tant que brillaràs. I tant que brillaràs.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026. Feia anys...

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Radio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.
1: Benvinguts i benvingudes a un altre podcast Quilòmetre Zero. Avui estem a Sa Granja, tenim un dia de sol, calca núvol, però estem amb 12 graus, encara que hi ha previsió de tormenta. Estem a punt de visitar aquest centre de capacitació i experiències agràries, escrit al Pasqual Calbó, i per això estem aquí, a la carretera d'Esgrau. Estem a punt d'entrar a l'edifici, anem a cercar en Antonio Llés, el seu director. Ens acompanyeu? Hola, bon dia.
2: Hola.
1: Me pots dir què fas aquí, com et dius?
2: Soc en Llorenç, aquí estudiem granja, fem botànica, durant la menjana d'animals, prat seca, un bocat de tot, coses de camp.
1: Molt bé, doncs després faré una miqueta de xerradeta amb vosaltres. Ara estava cercant n'Antonio. Bé, jo som na Carol López, periodista de Ràdio Far. Si me pots indicar cap a on trobaré el director?
2: Vas tot recte cap aquí, gires a l'esquerra i hi ha una... el seu despatx.
1: Molt bé, moltes gràcies, Llorenç. Fins després.
2: Igualment.
1: Ja som dins l'edifici de Sa Granja i abans d'arribar al despatx de n'Antonio ja trobem per aquí els horaris dels alumnes de primer. Per exemple, els de primer fan assignatures com implantació de cultius, fonaments agronòmics, taller, equips tracció, infraestructures, instal·lacions agràries, i ja a segon curs veiem que estudien producció agrícola, producció de carn i altres, empresa i cosa d'emprenedoria. Bé, anem a que ens expliquin tot això, perquè també fan control fitosanitari, producció de llet, ous i animals, evidentment. Bé, anem a parlar amb n'Antonio i després amb els alumnes, a veure si trobem qualque alumne de primer i de segon que ens vulguin explicar una miqueta el que estan aprenent i sobretot en relació amb el medi ambient. Idò, ja som ara mateix dins del despatx de n'Antonio Llés, director de Sa Granja, que està molt enfeinat, té la taula pleníssima de papers, està ara mateix grapant uns exàmens, crec. Bon dia, Antonio.
3: Hola, bon dia.
1: Moltes gràcies per atendre'ns. Ubica'ns, sisplau, una miqueta més que res, on estem, què és aquest centre, quin grau s'estudia pels nostres oients. Començant per aquí.
3: Bueno, m'ho situam. Estem a el que coneixem com Sa Granja. Realment el seu nom és Centre de Capacitació i Experimentació Agrícola, que està molt. I aquí el que donem és una escola de tipus agrària que impartim un cicle formatiu que es diu Tècnic en Explotacions Agropecuàries.
1: Al final, les al·lotes i els al·lots sortiran d'aquí amb la formació per ser pagesos?
3: Bueno, surten amb aquesta formació, Tècnic en Explotacions Agropecuàries, entre altres coses, pues, realment per fer de pagès no fa falta tenir aquest títol. Al final hi ha molt de pagesos que no el tenen. Simplement tens aquesta formació que pot ser complementària, que te pot ajudar el dia de demà pues, en les feines si te dediques a fer de pagès, però també té altres sortides.
1: Molt bé. I llavors, tot el que estudien, no sé si teniu cap programa o projecte que tingui a veure amb el medi ambient, perquè el nostre podcast és de medi ambient. Com ho relacionam, això?
3: Bueno, dintre del que seria el medi ambient, jo penso que tota la gent que fa feina al camp té una importància vital, perquè al final són els arrelaments que, sense voler, ja estan conservant el medi ambient. O sigui, tenen un capital importantíssim.
1: Clar, aquí a Menorca, en concret, a la nostra illa, el paisatge, la major part del paisatge que veiem són terrenys agrícoles que estan doncs, conservats i cuidats, no?, i treballats per aquesta gent que fan feina al camp. Estudien ells conceptes que sentim molt a parlar com sostenibilitat, biodiversitat, o això està més d'una manera transversal amb totes les assignatures?
3: Bueno, la veritat és que aquestes paraules avui en dia ja formen part del nostre llenguatge quotidià, diguéssim, que s'empren en tots els sentits. Nosaltres no és que els emprem directament, sinó que aprofundissem molt més i realment el que estem fent és fer feina directament amb aquests temes.
1: Idò, doncs anem en concret, per exemple, a si me vols tu indicar, i si no jo te vaig preguntant, temes com, per exemple, l'aigua, no? Que és un tema que, clar, es fa servir molt, l'aigua al camp per donar de menjar, de beure als animals, per regar. Treballeu l'aigua amb el seu cicle, intentau aquí incorporar conceptes de reducció de consum, o això no es contempla?
3: Bueno, he de pensar que sempre, diguéssim, Menorca, el 95% de les explotacions són de secà. O sigui, per tant, diguéssim, des del punt de vista d'emprar aigües per regar, no sempre, generalment. El qual no vol dir que hi aquest 5%, o tal, inclús un 10%, que cada any regui una sèrie d'hectàrees que es dediquin a farratges, que majoritàriament en Menorca tot és farratges. També, evidentment, tot el que seguiria hortalisses o fruiters, evidentment, ja sí que reguen aquesta gent. Però majoritàriament el que ven nosaltres quan passegem per Menorca són explotacions de tipus extensives, i aquestes, en teoria, són més de secà. Quan xerram d'aigua, doncs, evidentment, el que intentem és que és un valor molt preciat, que no és inagotable, i que, per tant, el que intentem sempre és que pensin que hem de fer recs dels cultius, doncs, durant les nits, per aprofitar molt més aigua, evitar les pèrdues per evapotranspiració, que són molt més altes durant el dia, etc. I sobretot el que defensam és, més que regar en el sentit estricte, anar a cercar qui té la possibilitat de regar, fer recs d'auxili. Recs d'auxili que vol dir? Pues, si tenim un any que l'any comença malament, pues, si li fas un regó, pues, ajudes aquest cultiu a iniciar el seu procés. I a la inversa, si resulta que l'any la primavera és molt seca, el país ha fet totes les feines i també simplement amb un regó pues, salva aquella collita o té una collita important. Pues, aquest recs d'auxili és el que nosaltres des del punt de vista ambiental defensem sempre, més que un rec intensiu.
1: Perquè aquí ensenyeu l'agricultura des d'un punt de vista tradicional o ja s'incorporen agricultures més tipus regeneratives, permacultura, aquestes coses més vanguardistes, diguéssim?
3: Hombre, l'agricultura va evolucionant contínuament. És un procés lent, però va evolucionant. Clar, els continguts dels títols són els continguts, però nosaltres sempre donem un toc especial, en el sentit d'intentant sempre de temors a la realitat del moment, no? És evident que en aquests moments pues, tot el tema de l'agricultura ecològica, permacultura, agricultura regenerativa, són conceptes que xerrem tot el dia, i evidentment nosaltres, les nostres classes, encara que no directament estem posades en els continguts, nosaltres sempre fem referències. Ara, per exemple, s'enxerra molt des del que seria l'agricultura regenerativa.
1: Els estudiants aquí fan teoria i fan pràctiques, també?
3: Les dues coses, és complementari. De fet, el que els agrada són les pràctiques, però clar, hem de fer teoria, també hem d'explicar les coses. S'han d'examinar també, perquè si no es pensa que aquí és només venir a passar l'estona, i no, han de venir amb ganes d'estudiar, amb molta vocació i amb ganes d'aprendre.
1: Estic veient per aquí sobre exàmens, no sé si veig alguna pregunta, ara veuré els alumnes al pati, no sé com són difícils els exàmens que prepares.
3: Que va, no, el que fem intentant complementar el que són els conceptes pràctics que donem, pues, també que tinguin els conceptes, si, per exemple, no sé, vull dir, és importantíssim que una persona sàpiga el que és la fotosíntesi, per exemple. Vull dir, perquè xerrem de permacultura, xerrem d'agricultura regenerativa, xerrem de moltes coses, però el primer que hem de fer és conèixer la planta, diguéssim, com funciona fisiològicament. I la planta sempre funciona en aquest sentit igual. Després aplicaràs un maneig d'un tipus o aplicaràs un maneig d'un altre. O sigui, no es tracta de dir si és convencional, agricultura ecològica, etc. La planta té el seu funcionament. Ben igual que un animal, un remugant, pues, té el seu sistema digestiu que funciona, i després el que importa és el pagès, amb els maneigs que empri, intentar treure el màxim profit, segons també moltes vegades el que el mercat li demana. Perquè al final no hem de pensar només és dir el que vull fer, sinó què me demana el mercat.
1: Clar, entre el mercat i el que dèiem, no? Del medi ambient, tornant una mica a l'aigua i a el que me deies tu de les plantes ara, clar, per fer-les créixer, el tema dels fertilitzants, no? Aquí també és un tema que preocupa molt el medi ambient, no? Per si són químics, el que afecten a les aigües, igual que els animalons que puguin haver-hi pels voltants, aquest aspecte, que, com ho veus?
3: Hombre, nosaltres, com és normal, el que intentem que els alumnes coneguin tots els assumptes. Evidentment, quan xerram, per exemple, d'emprar productes fitosanitaris, pues el que és important és realment, si tu has d'emprar un producte, primer saber si realment és necessari, o sigui, intentant, per exemple, perquè a Menorca hem de pensar que des del punt de vista fitosanitari estem en un extrem, diguéssim, que emprar molt pocs. Vull dir que realment el pagès és un recurs moltes vegades que és el darrer recurs. O sigui, per exemple, antes hi ha males herbes, doncs intenta aplicar medis mecànics per llevar aquestes males herbes i tal vegada doncs, el darrer recurs que té, si no li funciona, és emprar. Però si ho ha d'emprar, ho ha de saber emprar. Per tant, és molt important que sàpiguen tot el tema de dels productes fitosanitaris com funcionen. De fet, els alumnes, quan surten d'aquí, surten el títol de la titulació per emprar productes. Però és evident que tot el que puguem fer sense productes fitosanitaris, evidentment que sempre molt millor. Molt millor.
1: Molt bé, Antonio, t'agraïm el teu temps i et deixem perquè em sembla que els queden 5 minutets de pati als alumnes i tenien un examen i encara s'havien de menjar l'entrepà. Bé, moltes coses i els vull agafar abans que entrin a classe. Fins un altre dia i moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres, Carles.

0: Ara ja estem fora, estic aquí just al costat de la pista on estan jugant, estan aprofitant el pati una miqueta, la veritat, però hem trobat aquí en Marc. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: I en Àfrica. Hola, Àfrica.
2: Hola.
0: Bé, Marc, me deies que t'agrada molt això que estudies. Explica'm una miqueta quin curs fas, quines assignatures fas o els exàmens que heu tingut.
1: Bueno, jo faig primer de grau mitjà aquí a Granja, estudiar bàsicament tot el camp, per dir-ho així, i els exàmens aquí, comparats amb altres graus, són més, no més simples, però quan tu trobes la matèria que t'agrada, ja trobes que és més fàcil i tot això.
0: Bé, nosaltres fem un podcast de medi ambient. Llavors, amb tot el que esteu estudiant i feu també pràctiques i si acabeu treballant, no, en un futur al camp, clar, quina relació... Bueno, hi ha molta relació, però com ho veus tu? Tu tens intenció de cuidar el medi ambient o veus que són coses separades, l'explotació agrària del medi ambient? Com ho contemples, això?
1: Jo trobo que va molt lligat a aquest tema, perquè si tu t'estimes el camp i vols treballar amb ell, l'has de tenir ben cuidat i net. Però, per exemple, hi ha pagesos que no ho traten tan bé i deixen de tot per tot. En canvi, hi ha altra gent que, si ho vol tenir més ben cuidat, per exemple, el tenir plàstics pel camp, vidres... Jo, de la meva part, jo espero en un futur poder fer feina al camp i poder tenir tot el que sigui meu net i aclarit.
0: Els plàstics a vegades veiem que és necessari, també s'ha de fer servir molta quantitat, no? Com que es pot fer després amb tot aquest plàstic? Perquè a vegades veiem aquelles bolles tan grans de plàstics negres o blancs a vegades, no? A les tanques. Què es pot fer amb això al camp?
1: El pots intentar reutilitzar per altres coses, si s'ha foradat o està en mal estat ja, i si no l'has de dur a un lloc exacte perquè el tractin ells i el puguin tornar a utilitzar per altres coses de plàstic.
0: Molt bé, moltes gràcies, Marc. Aquí tenim en Àfrica. Què tal? Com ho dus, Àfrica?
2: Bé, bé, ho duim bé.
0: Estàs fent primer, també? Vol dir que porteu res, no arriba un parell de mesos de classes. Què t'està semblant? Com veus el teu futur? Fem feina d'això?
2: Sí, bueno, duim poca estona, però ho duim bastant bé. I, bueno, fa il·lusió estar amb gent així, que té relació amb el camp o no, però...
0: M'han dit que ets la única al·lota de primer o de tota l'escola?
2: De tota l'escola.
0: Bé, i què t'assembla això?
2: Pues bueno, en bé hi ha coses bé i coses malament. Estàs un poc incòmode, bo, incòmode. Tots són al·lots, ets l'única al·lota, però hi ha punts forts, punts que no tant.
0: Bé, doncs ja fem feina amb un futur, no?, al camp i el que comentàvem, no?, parlant de plàstics, de reutilitzar-los, dels productes químics, de l'aigua, també hem parlat amb n'Antonio. Com creus tu que pots treballar al camp i cuidar el medi ambient? O intentar, com a mínim, no maltractar-ho?
2: Pues supos que tinguent-se... de finga o on sigui net i aclarit.
0: Molt bé, i com teniu els exàmens? Me pots explicar l'examen que teniu avui? O has tingut ja avui, no? Quins són, assignatures, com t'han anat?
2: Pues, bueno, avui en tenim dos. Avui ja n'han fet un, que és de fol, i ara després en tenim una d'alimentació animal. I els exàmens en general... hi ha molta matèria, però són fàcils.
0: Però explica'ns una mica alimentació animal, que, o sigui, entreu a detallar químicament el que mengen o el que han de menjar, o perquè, clar, per tenir un examen d'això, què has estudiat?
2: Doncs pues han de saber els elements químics, el tant per cent de forratge que hi ha en els aliments i més coses, en compte.
0: Doncs molta sort, Àfrica, i moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Bé, doncs ara ens hem atracat a un parell d'alumnes que m'han dit que ja fan segon. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. Jo sóc en Martí Capobagur i sóc fill de pagès. I faig el segon any del curs de grau mitjà de la Granja Agropecuària.
0: Molt bé, i com et dius tu i d'on vens?
4: Bé, jo sóc Nivan Salort, venc de Ciutadella i sóc fill de pagès també.
0: Bé, vosaltres ja coneixeu el que és fer feina en un lloc, perquè ja veniu de família, i tot el que heu après aquí, ja esteu a segon, tot el que heu après aquí s'assembla o és molt diferent, perquè avui en dia ja doncs, el tractament de l'aigua o dels productes és molt diferent del que heu vist a casa?
3: Bueno, hi ha unes coses que s'assemblen més que unes altres, però bueno, sí, en teoria, quasi tot ho he tocat una mica i ja ho sabia una mica d'on va.
0: Nosaltres, pel tema de medi ambient, clar, ens interessa saber què es pot fer al camp, per exemple, doncs, amb l'aigua o amb els productes fitosanitaris o amb la quantitat de plàstic que a vegades és necessari fer, no? Quines mesures creus que podries fer servir per intentar no perjudicar el medi ambient? Alguna, per exemple?
4: Bé, com se sol fer normalment, és fer un munt de plàstic de xilo i tot això, els productes de... Bé, les vaques... Ai, no em surt mal. Els medicaments. Pues, també ho fas dins el part i tot això i pues, un poc ajuda, vulguis o no.
0: Vols dir a l'hora de desfer-te dels residus?
4: Sí, sí, sí.
0: I a l'hora de, per exemple, vigilar la biodiversitat, és a dir, tots els animalons, que encara que no siguin vostres, sinó fauna silvestre que pugui haver-hi pels voltants, que li afecti productes químics que poguéssiu fer servir, no sé si ho heu pensat.
4: No hi ha anat a pensar mai. Ho deixo allà i que faci el que vulgui un poc, que visquin i que siguin feliços també.
0: Vosaltres penseu que això que feu vosaltres o que fareu, no sé si a ca vostra o en un altre lloc, té una relació directa només amb el vostre lloc o també més enllà, amb l'illa o inclús amb tot el planeta?
3: Ui, espera.
0: Vull dir que si el que tu faràs al lloc, la feina que tu faràs, clar, tu fas servir l'aigua, fas servir productes, dones de menjar als teus animals que després la carn s'anirà molt més enllà. Bé, clar, si el que tu fas té relació amb tot el medi ambient del planeta.
3: Bueno, sí, jo crec que amb els plàstics i tot això té que veure amb una mica l'ambient, com ho emparam i com ho podem reutilitzar.
0: I per la teva banda?
4: No hi havia anat a pensar en cap moment, així que és en concret, però sí que tot pas que puguem fer ajuda tot, en plan, se nota la diferència.
0: Teniu a prop, després d'acabar d'aquí, un futur professional dintre d'aquesta branca professional?
4: Sí, bo, la meva idea és seguir com a missatge al principi, després ja fer-me l'amo i pues, que sigui el que Déu vulgui.
3: Per la meva banda, estudiar després un grau superior i, si tot va bé, feina d'allà de forestal o inclús fer de missatge si les coses van malament amb això.
0: Bueno, doncs molta sort a tots dos i moltes gràcies. Ara hem trobat amb en Joan. Hola, bon dia, Joan.
5: Bon dia, bon dia.
0: M'han dit que has fet un examen avui. Me pots explicar de quina assignatura era i què t'han preguntat? Pels oients que no sabem què és el que estudieu aquí, a Sa Granja.
5: Bueno, bàsicament, és una assignatura que es fa a qualsevol cicle formatiu i es xerra de com funciona una empresa. Tot el de els treballadors, empresari, saber quines són les funcions que ha de fer cada àrea, quines funcions té i...
0: Doncs això, en el món agrícola, els treballadors fan moltíssimes hores, no? Aquest és un tema que també hauríeu d'estudiar, no sé, com tu planteges tu com a treballador amb les hores que han de fer els que fan feina als llocs, com ho veus?
5: Bueno, jo suposo que si t'agrada, tanmateix, les hores, bueno, passen. I sí que es veu que hi ha moltes hores perquè hi ha molta feina, però si t'agrada, ja està.
0: Doncs moltes gràcies. Te veus tu treballant en un futur després d'estudiar això al camp?
5: Hombre, sí, això m'agradaria, sí.
0: Molt bé, i tindries en compte de qualque manera com afecta la teva feina al medi ambient, amb els residus, amb el consum d'aigua, amb tot això?
5: Sí, evidentment, sempre s'ha d'anar mirant tot. Encara que sigui coses petites que puguis fer, ho has de tenir en compte sempre.
0: Al costat de les aules, els alumnes també estudien i fan pràctiques amb tractors. Ara estem veient com treuen un tractor, fan servir maquinària, fan servir eines i també hi ha animals, tenim per aquí vaques i també tenim doncs molts de galls, estem veient ara mateix aquí unes gàbies. Ara estava fent una volteta per l'exterior de les aules. Seguim aquí a Sa Granja i m'he trobat amb uns al·lots. Hola, com et dius i on som?
6: Bones, jo som en Pere i ara estem aquí de Valles Buen, que miraven les vaques i anteriorment ja li havien donat menjar, li havien donat farratge ensilat i també li donàvem concentrats.
0: Estem aquí a sota Esbue, que dius, és un espai molt gran, és una nau força gran. Com a quantes vaques teniu aquí? De quina raça són?
6: Tenim 8 vaques i són de raça frisona.
0: He vist altres animals, me pots explicar? Hem sentit uns galls o me pots explicar quins animals altres teniu per aquí?
6: Hi ha també gallines de Menorca i tenen 20 venes i anyells.
0: Abans que caiguin 4 gotes m'estava mostrant els vents i me comentaves que són raça menorquina, en general tot el que teniu per aquí.
6: Sí, intentam sempre tenir llavors de Menorca i tots els animals són menorquins, també el brau també és menorquí i ho intentam tenir tot així, raça autòctona.
0: Bé, al final de la nostra visita als exteriors de Sa Granja s'ha posat a ploure i ara ja aixopluc, m'acomiado, sense oblidar-me que doncs, comentàvem amb els al·lots que el futur de Menorca i del camp també està difícil doncs, pels preus de la llet, pels preus dels béns, quan s'han de vendre des dels llocs i que realment el consum de productes de quilòmetre zero és molt important perquè el camp de Menorca sigui sostenible. Doncs amb aquesta idea ens quedem i ens acomiadem fins al proper Quilòmetre Zero. Moltes gràcies i salut.
7: Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradora. Comptam amb tu!

0: ens trobem a 2.785 metres d'altitud, entre els municipis de Taurinyà i Vernet, a la comarca del Conflent. Som a la muntanya de Jacint Verdaguer. Som el Canigó.
1: Muntanya sagrada dels catalans, el Canigó o Canigú, com diem aquí, és el nostre pic emblemàtic i apolit perquè els geòmetres nos fan sapiguer que enguany ha creixit més fora que d'un centímetre. Vos espanteu pas, meu és que ja és quelcom per això. 2.785 metres és de ben segur menys que el Carlit amb els seus 2.921 metres d'altitud. Més ja en parlarem una altra vegada. Ara, el protagonista és el Canigú, reconeixit oficialment per l'estat francès amb la seva ortografia catalana correcta, és a dir, C-A-N-I-G-O amb accent agut o tancat a la O, i d'ençà del 2012. Això se va poder fer emprès d'una campanya realitzada a l'època pel Consell General dels Pirineus Orientals i la regió del Llenguadoc-Rosselló. També cal mencionar que en aquell moment el govern francès va declarar aquesta muntanya Gran Paratge de França. Se tracta d'un segell atorgat a paratges naturals ja classificats i França en té en total 23.
0: I tant el com és, la gent arriba a pujar-hi. Si no estigués prohibit, arribaria en cotxe... Però podem explicar què s'hi pot fer?
1: Oh, me avantes, cal recordar que si s'hi pot pas pujar amb la botura és únicament per preservar i conservar aquell rodal excepcional. És necessari que totes i tots respectem aquell espai natural. Ara, què s'hi fa? I ve donques excursions, passejades i fins i tot celebracions. I me direu, me què se pot celebrar aquí dalt? I jo vos diré que el mes de juny, en el marc de la festa de Sant Joan, els senders són força concorreguts. És una autèntica festa.

0: Abans de continuar, hem de saber que la nostra ruta s'emmarca dins del Parc Natural Regional del Pirineu Català, un territori de muntanya que engloba 66 comunes de 3 comarques diferents, l'Alta Cerdanya, el Capcí i el Conflent, més específicament l'Alt Conflent i les Garrotxes. Aquest Parc Natural Regional va ser el primer que es va crear a França a la serralada pirinenca, l'any 2004. La seva altitud va de 300 metres sobre el nivell del mar a Vilafranca de Conflent fins a 2.921 del Pic Carlit. La seu principal del parc està situada al municipi d'Oleta, des del 2015 al veïnat de La Bastida d'Oleta, una antiga fortificació medieval actualment en ruïnes.
1: Per aquell mateix vilatge conflentí passa el canari de muntanya, més ben coneixit per tothom com el tren groc o el trin groc de la Cerdanya. Servei com a transport regional, més sobretot turístic. Comença el seu recorregut sai de l'estació de Vilafranca de Conflent-Vernet i acaba a l'estació de la Tor de Querol en Veig. Aquell tren elèctric, que funciona gràcies a l'electricitat provinent del barratge de la Bullusa, passa per dos viaductes importants del Conflent, el punt de Fontpedrosa, anomenat també punt Séjourné, i el punt de la Cassanya, o dit d'altra manera, punt Gisclar.

0: Un cop a la Vall de la Cerdanya, ens trobem amb aquella línia imaginària dibuixada pel Tractat dels Pirineus l'any 1659 i que va marcar un abans i un després en el territori, la frontera entre l'Alta i la Baixa Cerdanya. Tot i això, una particularitat històrica que encara perdura és l'enclavament de la vila de Llívia, territori espanyol dins de França, lloc simbòlic on podem visitar la farmàcia Esteve, probablement la més antiga d'Europa.
1: Llavors, com se podria caracteritzar o definir la vida cerdana actual? Quins canvis significatius hom pot observar pel que fa al segle passat?
0: La vida a la Cerdanya és coneguda per la pagesia i la ramaderia que s'hi treballen. Malgrat això, el sector turístic ha capgirat la comarca, juntament amb la del Capcir. I ara, sobretot en les temporades d'estiu i d'hivern, han esdevingut comarques de segona residència. Aquest fenomen, que també ha impactat la Baixa Cerdanya, està marcat per la creació de les pistes d'esquí i els xalets que les acompanyen. Això ha obligat a desenvolupar una economia d'oci, com trobem al llac de Matamala o Porté, amb embassaments d'aigua com a lloc d'entreteniment, o l'explotació de les aigües termals de Dorres i Lló. Un altre clar exemple d'aquest tipus d'economia el trobem als Angles, al Parc d'Animals, un lloc envoltat de natura on es poden veure animals típics del territori. T'ensenyaré.

0: Pas guaire lluny del Coll de la Perxa, que fa de frontera entre les comarques de l'Alta Cerdanya i del Conflent, i més precisament al vilatge de Planers, al Conflent, d'Onques, hi trepem l'Iglesi de Santa Maria de Planers, o de la Mare de Déu de la Mercè. Aquell edifici religiós destaca per la seua forma ben poc habitual. De fet, popularment anomenada la Mesquita, aquesta iglesi és ben bé única en el romànic dels països catalans. Si l'aneu a veure, veieu, vos envisareu també que ten quelcom que recorda les cases del vilatge dels Barrufets.
1: Per acabar d'emanar-nos d'un ambient cerdà, és recomanable escoltar el magnífic himne cerdà, escrit per Francesc Mateu, i llegir una mica sobre una Cerdanya bucòlica i nostàlgica com la de Jordi Pere Cerdà, autor sallagosar. Altres autors del sud de la frontera, amb una visió més idíl·lica, que han parlat de la vall, són Narcís Oller o, encara, Josep Pla.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, Podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i Podcast.cat.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvingudes i benvinguts, oients de Ràdio Far. Avui us presento una nova càpsula d'art. En ella voldria compartir amb altres algunes idees al voltant de la postfotografia. Postfotografia. L'octubre de l'any 2020 podíem veure al convent de San Diego de l'Aiòr una obra de Juan David Galindo, Bogotà, 1992. Era el resultat d'un arxiu que creà el 15 d'agost d'aquell any amb les 1.368 fotografies que sota l'etiqueta Menorca es penjaren a Instagram. Són nombrosos els exemples de la presència de la postfotografia en l'art contemporani. Jon Uriarte utilitza Photoshop per inserir la seva imatge al costat de famosos com Angelina Jolie, Tom Cruise i altres. Penélope Umbrico creà el 2006 un gran mural amb 10.000 postes de sol baixades de Flickr. Avui, sota l'etiqueta Sunset, en podem trobar al voltant de 5 milions. Al setembre de l'any 2007 eren 2.303.057. Wafa Bilal, artista i professora de la Universitat de Nova York, es va fer instal·lar a la part posterior del crani una càmera que disparava cada minut allà on fos, i les imatges es projectaven a les sales del Museu d'Art Modern de Doha, on exposava. L'art, com ja vam analitzar en parlar de la hipermodernitat fa unes quantes setmanes i del que en parlarem més endavant, s'ha desvinculat de conceptes com l'originalitat o la veracitat que ha abraçat l'apropiacionisme, l'efímer, el procés en lloc de l'obra. Quan el 1979 Roland Barthes publicà La càmera lúcida, ja advertia de la trivialització de la fotografia a causa del seu abús i universalització. Avui, tot existeix per acabar en una fotografia, digué Susan Sontag el 1977 a On Photography. Amb l'aparició de la primera càmera digital el 1988 i Google i Facebook, YouTube, Twitter i altres xarxes socials, la pantalla ha esdevingut la nostra connexió amb la realitat. Les fotografies han substituït el llenguatge de forma que ens comuniquem més amb imatges que amb paraules. Cada dia es pugen a Instagram 52 milions de fotografies. En un dia es fan 500 milions de fotografies al món i un terç de les captures dels joves són selfies. L'autofoto o selfie és, segurament, la màxima expressió d'aquest fenomen, la celebració del voyeurisme, l'autoafirmació, el narcisisme, l'exhibicionisme i les aparences, i dilueix les fronteres entre l'àmbit públic i privat. A la fotografia analògica, els halurs de plata deixaven una empremta de la realitat damunt el paper fotogràfic. Certificaven una existència, allò que havia estat. El bon fotògraf era capaç de fer-nos veure allò que s'amaga en la realitat. Avui la fotografia ha perdut aquesta virtut que la caracteritzava, la credibilitat i l'excepcionalitat de l'instant, i posa fins i tot en qüestió el gènere documental. Un diari de Hong Kong ha substituït recentment els fotògrafs en plantilla per repartidors de pizza. Aquests són més ràpids a l'hora d'arribar a la notícia. Circular per Hong Kong és infernal. I la qualitat ja no és un valor. El fotògraf i el crític català Joan Fontcuberta és qui més ha aprofundit en aquest fenomen, que ha tractat a La fúria de les imágenes i a La caja de Pandora, La fotografia després de la fotografia. En el primer escriu: "No assistimos al nacimiento de una técnica, sino a la transmutación de unos valores. No presenciamos, por tanto, la invención de un procedimiento, sino la desinvención de una cultura." Com ell apunta, amb la postfotografia ja no cal ser fidel a la realitat, perquè l'important és la postproducció, com l'usuari la manipula mitjançant els programes d'edició disponibles per transmetre una idea o uns valors que sovint estan més relacionats amb l'aparença i la simulació que en l'objectivitat. Tots ens hem convertit en fotògrafs, productors i consumidors alhora, però produïm tantes imatges que no som capaços de consumir-les. En el futur ho fotografiarem tot, però no mirarem res. Era el títol d'un article d'Om Malik, un expert en tecnologia, que publicà a The New Yorker l'abril de l'any 2016. El fet que qualsevol disposi d'una càmera ha duit també a dissoldre la frontera entre l'amateur i l'artista. Per distingir-se, els artistes de la postfotografia es mouen en l'àmbit de l'art digital i de les instal·lacions. Dominen internet i la tecnologia digital per crear obres que neixen de l'immens arxiu documental que internet conté i esdevenen verdaders arqueòlegs d'imatges que manipulen, fragmenten, distorsionen o fusionen per crear nous significats. Molts ni tan sols disparen la càmera.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores.
2: Tot seguit, Manatís,
1: comptam amb
2: una cançó del disc Galls i Desacords del 2014.

0: aquest moment seguts amb nosaltres en Oriol Miñarro. Benvingut, Oriol.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Encantat de tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Oriol, en aquesta edició tenim una proposta estètica molt, molt, molt curiosa, que és Ínsula. Què és per tu la Ínsula?
1: Bueno, per mi la Ínsula és un territori intern on van succeir moltes coses al llarg de la meva vida, de formació com a persona. És a dir, jo vaig viure a Menorca durant la meva infantesa i adolescència, i com a tal aquest territori em va forjar cert caràcter i certa forma de ser, i jo vaig descobrir la fotografia d'una forma amb molta tardança, amb uns 45 anys. Uh-huh. I al llarg de la creació de certes imatges vaig entendre que aquelles imatges volien dir quelcom i estaven relacionades precisament amb allò.
0: Amb aquest període.
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, jo no genero imatges a partir d'una idea, sinó que aleatòriament vaig generant imatges, i aquelles imatges, amb el temps, amb la latència de la imatge, vaig descobrint una mica que jo pertany a certa part de la meva vida o a certa part de l'altra vida, perquè jo tinc actualment 4 projectes i tots 4 parlen sobre la meva vida. Uh-huh. En diferents etapes i formes de ser, amb un text i un context diferent, i després, quan tinc les imatges, les acabo desgranant i entenc que pertanyen a una part o a una altra part de la meva vida.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

0: les terceres jornades de podcast de Ràdio Far en directe des del Teatre de Fornells.
1: Bé, ara continuem amb un altre podcast en directe amb Ivan i en Lluís, que xerraran sobre la indústria musical. Endavant.

0: Molt bones a tots i totes i benvinguts de nou i por fin a un nou programa d'Escolta-t'ho. Estic molt content de poder participar en aquesta jornada de podcast amb Ràdio Far, acompanyat en aquest cas del meu amic Lluís Joanada, i a més amb un tema que tractarem que me sembla ben interessant, que és l'indústria musical. Què trobes, Lluís?
1: Bones tardes a tothom. Moltes gràcies per convidar-nos en aquest espai.
0: Ja era hora que tornéssim a juntar amb nos per fer coses relacionades amb la cultura.
1: Ja era hora.
0: Pues bueno, en aquest cas, per obrir el meló, primer de tot, tinc que dir que fa uns quants de mesos que no feim res de podcast, estic un poc nerviós, però sempre és guai poder tocar la cultura, tocar temes que tenen un transfons o que al final també mos afecten o mos toquen. I com deia, per obrir el meló, que en aquest cas és ben gros, diran que nosaltres mateixos en aquest cas t'han vist de més en fora o més a prop un esbost del que podria arribar a ser la indústria musical. Me refereix que en aquest cas ho han vist en persona. Quan en Cristian m'ha contactat per fer aquest programa, vaig pensar tot d'una en convidar en Lluís i tractar aquest tema, perquè és un tema molt desconegut, a la vegada que molt present, i amb molt de pes realment dins la societat actual, i que té, com tot, una cara fosca i una cara més clara. Ara, per començar, per fer una petita introducció, m'agradaria que escoltéssim un àudio que m'ha enviat en Gale, que és un amic i també artista, perquè vegeu una persona que sí que té, diguem, més o menys mà dins indústria musical, que sí que l'ha vist més a prop fins i tot que nosaltres, vegeu quina és la seva opinió. Així que vos sembla bé si posam ara l'àudio d'en Gale?
2: Ei, Ivan, ei, Lluís, com esteu? Segons la meva opinió, la indústria musical és ben bé igual a qualsevol altra indústria. Simplement que, bueno, la creativitat, doncs, hi forma part. Però al final el que tenim és gent dissenyant el seu propi producte o dissenyant un producte que ja pot ser perquè estigui fet a mida per un públic molt concret que coneixes molt bé, o pot ser un producte creat per les masses i que sigui de venda massiva i per arribar a tots els públics, que seria, pues, més comercial, diguéssim, no? Llavors, en totes aquestes indústries on la creativitat i l'art hi forma part, es genera aquesta ambigüitat en la que sembla que no sigui una indústria, però ho és perquè al final funciona de la mateixa manera. Òbviament no és com la indústria farmacèutica o la indústria, jo què sé, armamentística, òbviament. Però sí que hi ha molts elements que hi són i hi són presents. Llavors, tu com a productor, ja sigui, doncs, producció musical o qualsevol altra cosa, tu has de prendre una decisió de com dissenyar el teu producte, i aquest producte serà més massiu o serà més concret. Ja està. Bueno, que vagi molt bé i gràcies.
0: Bueno, des d'aquí, Gale, gràcies a tu. Ja saps que t'apreciam i t'estimam molt.
1: És un crac.
0: Bueno, per començar amb els conceptes clars, perquè a nosaltres ens agrada tocar els conceptes clars, tocaré una petita part que diguen que està més guionitzada, però ja veureu per què ho faig. Ara faré una petita descripció de lo que és l'indústria musical i quines parts la conformen, perquè és molt fàcil dir indústria i quedar-se tan panxo, però com sabeu, ens agrada analitzar les coses en deteniment. Així, i contrastant en aquest cas diverses fonts, podríem dir que l'indústria musical són tot aquell conjunt d'activitats econòmiques, creatives i tecnològiques vinculades a la creació, producció, distribució, gestió i consum de la mateixa música. Té la de la seva definició. Això vol dir que no és només la capitalització de la mateixa, o sigui, no és només fer doblers, però realment cap aquí s'encamina. Veureu, he cercat més enllà la definició pura de la paraula indústria, en general, i diu conjunt d'activitats econòmiques destinades a convertir matèria prima en productes elaborats o semi-elaborats. És evident que hem de separar indústria musical d'escena musical i també de creació musical com a tal. La música és un art, és una matèria prima, que a més, la concepció de la mateixa per part de l'artista, ja que dic que és ben barata, però no és un producte en si. La música, convertir aquest art en un producte és conseqüència de la societat capitalista que tenim. Sense entrar a jutjar-la, només l'analitzam. I per fer-ho, per poder vendre aquesta matèria, és necessària una indústria.
1: Correcte.
0: Fàcil. Ja ho tindríem així, va?
1: Correcte.
0: Però bueno, podríem dir que la indústria musical neix, per tant, de la professionalització de la música, fent-la una professió, literalment. Això vol dir no fer música que teua per amor propi, sinó fent-la amb una sèrie d'expectatives, ja siguin de doblers o de notorietat o fama, que diríem avui en dia. Entrar a jutjar si tothom que està a la indústria musical és artista també seria un altre meló. Però jo no, en Lluís, us agraden moltes melons, així que segurament un altre dia també el tocarem.
1: Sí, n'obrirem uns quants.
0: Des de l'artista fins a l'oreda consumidor, hi haurà un munter de components que, evidentment, intentaran treure benefici. Encara que des del seu punt de vista, tots aquests components que t'ajudin a fer arribar a tu, diguem, a les oreds dels consumidors, tots ells te diran que te faciliten moltíssim qualque part d'aquest procés. Te fa més ràpida qualque part d'aquest camí que ha de fer la teua música des del teu cap fins en el mòbil des qui el consumeix. I aquí estem nosaltres per contar quatre coses interessants sobre aquest món. El Lluís és una persona que sol tenir bastant clares les seues opinions i per això el volia dur. Deve sempre me fa una bona companyia. I li faré una pregunteta per començar sobre una cosa que sempre havia estat present en el nostre grup de música. I ara, per qui no ho sàpi, jo i ell compartíem i compartirem fins al dia de la nostra mort un projecte musical anomenat Orgànic, de rap en menorquí. A hora de penjar la nostra música, ell sempre rebutjava fer-ho a través de les grans plataformes, com Spotify o alguna cosa així. I el darrer que he de dir és que per fer-ho, o sigui, que nosaltres volguéssim penjar allò allà o que ho arribéssim a fer, era per facilitar a aquella gent que li agradava el que feien que ens pogués trobar de forma més fàcil. Llavors, Lluís, com és que no volies pujar la nostra música a través de les grans plataformes, tot i ser jo i tu gent no professional en aquell moment? Per què t'infundava aquesta sensació?
1: Bueno, Ivan... Anem a obrir el primer meló, em sembla que és un meló bastant gros, ¿vale? Perquè bàsicament es tracta de, com han dit en el principi, la descripció, no? La indústria musical, a diferència d'altres indústries, pues, té una part artística o de creació, ¿vale? I en el moment en què nosaltres vam començar, diguéssim que la meva intenció, ¿vale?, era bàsicament transmetre un missatge, de fet, un missatge en menorquí, un missatge potent en contingut, no? Sobretot de defensa del territori, podríem dir també una mica anticapitalista tal vegada, vale? I des de la meva perspectiva, en aquell moment, ja que jo no vaig començar a fer música per viure de la música, vale? Seria diferent si la meva intenció hagués estat una altra, me feia com me tirava una mica per enrere el fet aquest de, el que se diria avui en dia, vendre-se un poc, no? També perquè... És a dir, en el moment que ho vaig crear no pensava que... no volia publicitat, per exemple, la meva música. Vale? Això avui en dia ha canviat un poc. De fet, tenim discos penjats a internet i un temps, si tu no monetitzaves el teu canal, no apareixia publicitat en els teus vídeos.
0: Ara, a dia d'avui, ja te posen publicitat.
1: A dia d'avui vas a una cançó nostra d'Orgànic i segurament te sortirà un anunci en el principi. Vale?
0: Que sapigueu que no ho cobram.
1: No tenim res monetitzat. Tampoc m'ho daria per gaire, la veritat. Però jo, per exemple, me tirava molt per enrere que, jo què sé, xerrar de la protecció del territori que me sortigués una anunci d'una immobiliària.
0: Exacte.
1: Vale? O, jo què sé...
0: Sí, o fer cançons anticapitalistes i te sortir un anunci de Coca-Cola.
1: Exacte, o de McDonald's.
0: Exacte.
1: Vale? No me venia de gust, també per el fet de que jo no tenia intenció de viure de so, simplement tenia ganes de transmetre un missatge en contingut, i me semblava que aquestes coses anaven en contra del missatge i del contingut que jo volia transmetre.
0: Al final és com la nostra pròpia ubicació dins el món de la música, que és el que dèiem, xerràvem un poc antes de camí, perquè ja hem avançat un poc de temes de camí dins el cotxe, però el fet de que nosaltres no vam concebre el nostre art com un producte.
1: Correcte, sinó que, aquí volia arribar.
0: Exacte, sinó que el context en el qual fèiem aquesta música ens obligava a passar per una sèrie de filtres per facilitar que els consumidors la tinguessin.
1: Correcte, no? És a dir, en el moment en què tu veus que el que tu fas agrada i pot arribar més gent, òbviament facilita molt la feina, no? Tenir canals de distribució, tenir coses com Spotify. De fet, molta gent ens ha fet la pregunta: ostres, és que no puc escoltar la vostra música des de Spotify, per què no la penjau? Perquè, bueno, requeria una sèrie de...
0: Sí, això també ho enxerrarem, perquè no és tan fàcil, no és que

0: mous, indústria musical. Aquí sí que hauríem de començar a fer separacions o divisions dins indústria, que jo ara estudiant aquest tema un poc he dit, epa, és real que a vegades no som conscients de quant de zoom li podem fer ses coses. Llavors, com deia, hem de fer dues separacions o divisions dins indústria i trobaríem, com han dit tantes ràpidament, dues branques principals, la música gravada i la música en directe. La gravada comprèn tot tipus de streaming, reproducció, descàrrega a nivell digital, descàrrega a nivell digital de les cancions i productes musicals, així com la venda de discos físics, per exemple, els drets d'autor, quan sonen cançons a puestos, llistes de reproducció, etc. Hi ha una sèrie d'empreses, de fet, dedicades més en aquesta part. I després tindrien la part física o la part de la música en directe, que són totes aquelles activitats que es produeixen en el món real, concerts, festivals, actuacions, ventre d'entrades, que es diria ticketing, etc. Aquestes sí que tenen potser més impacte visual i heu de saber que la música en directe és la part que mou més doblers. Clar que això és important. La indústria musical també és piramidal i no deixa igual doblers per tothom. Ni els tractes que reben els artistes, heu de tenir en compte, són iguals, ni d'en fora. Perquè si una Shakira firma un contracte amb Spotify, creu-me que no la tractaran com un mindundi com nosaltres.
1: Correcte.
0: Exacte.
1: De fet, per això, penjar la nostra música a Spotify, amb l'aspecte econòmic tampoc m'importava gaire, perquè per el que te pagaran, sincerament...
0: Exacte. Perquè tingueu en compte, és que això és la ironia de l'assumpte, és que la gran majoria que penja música a plataformes que en teoria li haurien de pagar, són ells els qui paguen per poder-les pujar. Però bueno, anem en xifres. La font més actual mos diu que el 2024 es benefici de la indústria gravada va ser un 4,8% més gros que l'any anterior i xerram de nivell global, comptant amb uns 29.600 milions de dòlars. 29.600 milions de dòlars. Això vindria en gran part per les reproduccions de plataformes i subscripcions, que també són a dia d'avui una font molt grossa de doblets, les subscripcions. Una locura. I això... Si això anigués repartit entre tothom a parts igual, seria mel, però no. També dependrà de la capacitat de generar de cada artista o discogràfica. Que quasi és com si fossin futbolistes. En canvi, la indústria de la música en directe va suposar, segons fonts que varien, entre 25.000 i 34.000 milions de dòlars el 2024. Poca broma. O sigui, que qualcú comencés amb un art i provoqués un negoci de 25 o 34.000 milions de dòlars anuals. Les xifres varien i segurament no són dades que puguem prendre com a 100% segures, però ja mos fa tenir una idea del pes que té, un pes que no ha tingut sempre. I ara ja sabem, ara fins aquí ja ho tenim bé, ja sabem el que és indústria, quanta pasta mou, però hi ha mil melonets que podem anar obriguent, i és el que farem amb el Lluís, que és el que mos encanta, anar obriguent melons. He apuntat ara una sèrie de conceptes o idees sobre tots aquests temes i els anirem comentant lliurement, si t'assembla bé.
1: M'assembla perfecte.
0: Començarem amb una de les coses que més m'agrada analitzar jo i és la trajectòria dels artistes. Com es fa un artista? I quina diferència hi ha entre el que coneixem molt bé en el món de rap, que és underground i és professional?
1: Correcte.
0: Lluís, com trobes que es fa un artista? O quina ha estat la teua la visió que has tingut tu?
1: És a dir, normalment, no vol dir que no hi hagi casos més prefabricats, podríem dir, però normalment un artista no és aquella persona que crea des de zero el seu art, vale? Per tant, tu normalment quan comences fas el que te surt d'escor, podríem dir de qualque manera. Vale? És que m'assembla una forma més pura, entre cometes, d'art. Vale? Què passa? Que a mesura que el teu producte, si és que ho conceps com a producte, creix, te trobes en tot aquest entramat, tota aquesta indústria, tots aquests protagonistes que no són els propis artistes, que te fan tirar cap a una banda o cap a l'altra. Per arribar a professional, normalment, perquè hi ha qualque excepció, però en general la gent que ha arribat a el que es coneix com a triomfar ha hagut de passar per Saro, vale? Ha hagut de passar per aquesta indústria.
0: Això significa tenir relació amb totes i cada una de les empreses que conformen aquesta indústria i tot el que ja han comentat. Sí, jo, per exemple, en aquest cas sí que he fet feina un poc més proper a el que seria oficines de management o booking, ho he vist un poc més a prop, i tenc que dir que és totalment diferent ser un artista underground, que ara ho explicarem un poc, i un professional. Underground, dins la nostra
1: jerga,
0: sí, dins el nostre argot, significa que tu t'has fet a tu mateix, que no tens cap tipus d'intenció d'arribar a cobrar pasta i que ho fas per amor, que això és molt important. Els undergrounds es poden muntar el seu propi concert, poden gravar la seva

0: la pròpia música, però normalment no aniran a cercar totes aquestes empreses.
1: I la repercussió que tindran
0: serà
1: la mateixa.
0: Lògicament. Això vol dir que nosaltres, per exemple, hem sigut undergrounds una sèrie d'anys. No hi havia empreses que se vinculessin amb nosaltres, ja dic, encara que cobrin més o menys, per arribar a que el nostre producte arribés a cas consumidors. Però hi ha molts d'artistes que quan passen una frontera que és la professionalització, sí que han de fer. Això vol dir que si tu tens una cançó que t'has gravat a casa teva i aquesta cançó triomfa, hi haurà un moment que diràs, vale, ara toca penjar-la, o te tocaran a la porta, perquè també no ens hem d'oblidar que hi ha molts d'artistes que no s'han fet a ells mateixos, sinó que els han fet, i els han fet dins aquesta mateixa indústria, aposta per ella.
1: És que, de fet, avui en dia passa molt, me sembla, bueno, antes era més difícil, no? Antes t'havies de forjar un camí un poc diferent, avui en dia, gràcies a internet, a xarxes socials, a YouTube mateix, molts d'artistes que han triomfat avui en dia han començat a YouTube, per exemple, a penjar els seus temes, vale? I un moment donat, qualcú els ha vist, o s'han ficat un poc més dins aquest circuit i han arribat un poc més a professionalitzar-se o poder viure d'això. Vull dir que, de fet, internet el que ha fet és democratitzar una mica això i que gent que tal vegada antes ho tindria molt més difícil arribar dalt hagi pogut començar de zero. Què passa? Que en el moment en el qual reps una mica de reconeixement o triomfes un poc, difícilment, si vols seguir per amunt, ho podràs fer tot sol.
0: Exacte.
1: Necessitaràs d'aquesta indústria.
0: Tant si vulguis tu, com el teu públic vulgui que arribis a segons quines plataformes, que ara em sembla un bon exercici per fer, us explicarem ara el que hauria de fer un artista, més o menys, i dins el que és el nostre coneixement, vale, que també no serem 100% exactes, el que, si te sembla bé,
1: sí, sí,
0: el que hauria de fer un artista per arribar a tenir uns temes a Spotify i damunt per tenir uns concerts dins indústria, vale? O sigui que no ho munta per ell mateix per 4 duros, sinó que té unes intencions. Llavors, posa-li que jo i en Lluís gravam unes cançons, vale? Que ja ho hem fet, de fet, i deim, vale, les cançons estan superguapes, però ja tenim gravades en el mòbil de mala manera. Què és el primer que hauríem de fer? Seria cercar un productor
1: musical,
0: val?
1: Que ho faci amb uns certs estàndards o tingui certa qualitat.
0: Sí, ja et diràs, vale, no tenc que treure un tema que soni com a cool, per donar-vos expressió, per tant, segurament tu trobaràs qualcú que en sapi i li hauràs, per tant, de pagar, o no sé que sigui molt amic teu, però almenys segur que li hagis de pagar una quantitat. Com més li paguis, més qualitat tindrà aquella gravació. Sí, però no només la gravació, perquè les instrumentals, per exemple...
1: Has de comprar les instrumentals. Bueno, en el cas del hip-hop, en el cas d'una banda que se composa ells mateixos la seva música, no, però en el cas del hip-hop tu has de comprar un instrumental. De fet, com més qualitat té la instrumental, sol ser més cara, i després has de pagar la gravació. Avui en dia, perquè te vegin o perquè te coneguin, moltes vegades has de fer un videoclip, també has de pagar el videoclip.
0: La part visual.
1: I suma i sigue.
0: En aquest cas, te podries ubicar perfectament, però perfectament, i crec que no exageraré, sempre tinguent en compte que hi ha artistes que tenen amics i tot està més fàcil, però te pots ubicar perfectament en 250 euros, seguint un mindundi, per fer una cançó que soni mínimament bé.
1: I me sembla molt barat.
0: I és barat. Si escoltau, 250 euros és qui t'ha gravat el videoclip, t'ha fet un regal que flipes.
1: Jo no els faig tan barat.
0: Però així és. Primer, només per tenir la cançó gravada. El següent pas és, vale, tens la cançó i tens el videoclip. Ara m'agradaria, tal vegada, pujar-ho a plataformes. Ja t'ho pots currar tu i penjar-ho a YouTube, aquí sí, te pots fer un perfil, bla, bla, bla. Però, no sé si vos heu donat compte que hi ha una sèrie de plataformes on totes les cançons que tenen els grans artistes apareixen de cop. Pues perquè apareixin de cop en aquestes plataformes han de passar per un puesto que es diu distribuïdora, que és una cosa que molts d'artistes no tenen ni idea de que existeix.
1: Per arribar a Spotify, Apple Music, no? Totes aquestes, exacte, plataformes.
0: No és només que hagis de passar per la distribuïdora, sinó, no sé si te'n recordes, i també ara tenim aquí en el públic, en el Roser, quan vam penjar el tema nostre, la de coses que has d'arribar a entregar, perquè t'has de comprar una distribuïdora. Aquí necessitaràs pagar. Li has de pagar una quantitat anual perquè aquesta distribuïdora te deixi pujar cançons a través del seu canal, perquè només ells poden pujar els temes a Spotify. Tu li pagaràs a ells perquè a través del seu canal la teva cançó arribi a Spotify. Sí? I no només això, sinó encara tindràs un munter de feina. Distribuïdora, ja ho tenim penjat. Vale? Per exemple, hi havia una distribuïdora a Muse que mos costava, serem honestos, uns 100 pavos anuals. Vale? 250 d'estema, o 500 d'estema.
1: Sí.
0: 150 anuals. Vale? Un cop tens estema pujat a Spotify, saps, tu controles més o menys com va el tema de les reproduccions o si te paguen, perquè toca també hi havia umbrals.
1: Spotify no ho té molt clar, però per exemple YouTube per monetitzar crec que tens que tenir per lo menys 1.000 seguidors, tenir no sé quantes hores d'acumulació de reproduccions, vull dir, si el teu tema l'han escoltat dues persones segurament no te paguen encara, vale? Tens que tenir un mínim de reproduccions, un mínim de seguidors que estiguin subscrits en el canal, i en el cas de Spotify no sé massa bé com funciona.
0: Però les plataformes en si, sí.
1: Que no comences, és a dir, des de zero és difícil.
0: I que no t'apaguen. La primera reproducció que tens no són 0,2 cèntims que van a la teua compte, sinó que hauràs de passar un umbral i quan t'hagi escoltat ja la meitat del planeta, tal vegada te faran un pot de pagament. Correcte. I això han de tenir en compte que dependrà de la plataforma, perquè una de les que tens en els artistes més esclavitzats, que seria Spotify, no és que pagui tampoc com toca.
1: No, és bastant ridícul.
0: Vull dir, no li paguen a Shakira el mateix que li paga en el rudimentari, per exemple, ja vos ho dic jo.
1: Clar, i de fet, en el nostre cas, no, que fèiem rap en menorquí, és dificilíssim arribar a una audiència molt grossa, per tant, és molt difícil arribar a cobrar uns doblessos significatius que te puguin ajudar a viure de so amb un àmbit o amb un nicho tan reduït, no, en aquest cas.
0: Llavors, ara perseguim el camí. Tenim l'artista que s'ha fet el tema a través del productor. Ha tingut que cercar una distribuïdora que li pugi les cançons. Perquè tot aquest procés fos més fàcil, podria cercar o que el cerquessin una discogràfica.
1: Correcte.
0: No? Anem a xerrar un pot del que són les discogràfiques. Un manager, vull dir, una empresa de booking i management, no és broma. Les discogràfiques, Lluís, què t'assemblen?
1: Bueno, vam les discogràfiques, és a dir, al final és el que dèiem al principi, és una indústria, no? I el dueño de la discogràfica no deixa de ser un empresari, per tant, si no hi treu un mínim rendiment, no li surt a compte. Per tant, vulguis o no, per això aquí sempre entra el conflicte, no? Entre la creació d'art i la creació de la generació de doblessos, no?
0: Exacte, perquè quan entres a un circuit oficial, el teu producte no és que vulgui funcionar, sinó que ha de funcionar.
1: Correcte, i si no funciona ja saps on et porta.
0: Això vol dir, el Lots i el Lotes, que un cop entres en aquestes discogràfiques o entres en productores que realment van en sèrio, ja no ets tu qui tries temps, ja no és tu qui elegeixes tempos de producció, sinó que passes a ser una maquinària que necessita de producte per seguir venguent. Per tant, el més segur és que fins i tot arribis a tenir pressions de saber quant i com i de quina forma hauràs de treure els teus productes. Aquí hi ha una cosa que mola molt, però, que és el món de rap, que sempre han tingut unes parts, diguem, genitals més grosses i no passen tant per Saro. Però moltíssims dels artistes de Maine que escoltau tots i totes, creu-me que no són el seu producte original. S'han tingut que adaptar al que els han demanat.
1: De fet, molts artistes, bueno, molts, no ho sé, però sol passar que hi ha artistes que acaben cremats de so, no? Perquè al final el que tu dius, t'imposen una sèrie de condicions que si tu ho faguessis por amor a l'arte, no? Segurament no triaries. I aquestes pressions pues, fan que hi hagi gent que acabi cremada o que desistesqui o que ho vulgui digerir, fins i tot gent que ha arribat molt amunt, però que totes aquestes pressions, fins i tot la pròpia pressió de la fama, de ser un personatge públic, vull dir, acaba implicant una sèrie de coses que van molt més enllà de lo que és la pròpia cançó, el propi producte que tu estàs
0: que,
1: creant.
0: Que fa poc, per cert, vaig veure una de les, per exemple, eren a Lauryn Hill, de Refugees, no sé si ho sabeu, és un grup de rap original americà, dels millors que hi ha hagut mai i que hi haurà, però ella me'n recordo que tenia una entrevista on deia que la música per ella va deixar de tenir sentit quan ja no vivia per contar-ho, vivir para contar-lo, com W, sinó que passava tot el dia dins l'estudi i es forçava a produir perquè havien de produir. Aquí és el moment clau en el que ja no disfrutes del que fas, en el que ja no fas art, en el que ja no ets artista, sinó que passes quasi a ser un intèrpret pur, que també dèiem antes, no? És quan es perd la màgia.
1: Correcte. De fet, tornant a la pregunta que m'has fet al principi, òbviament no tenia intenció d'arribar mai en aquests nivells, però una de les coses que me tirava per enrere de tot això és bàsicament que jo volia fer el que jo volia fer. Exacte. O el que nosaltres volíem fer en aquell moment. No veure'm condicionat per una sèrie de coses simplement per poder guanyar doblers.
0: I aquí ets a doble resant, a més, perquè a tu com a artista, si no tens molta, diguem, personalitat, doncs pots voler entrar a una empresa molt, molt grossa. Què passa? Que com més grossa sigui aquesta empresa, major serà el control que tindràs sobre tu. I xerram d'empreses com Sony Music, empreses que quan t'agafen a tu per banda i realment t'han agafat perquè el teu producte té un potencial, se t'ha acabat el show. Després ja no... ets un assalariado, per dir-ho de qualque manera. No ets tu el jefe, eh? Allà dins el músic no és el jefe, ja us ho dic.
1: Hi ha qualque artista que ha acabat cremat de so, s'ha muntat la seva pròpia discogràfica o la seva pròpia, no, cadena de distribució, i tal vegada perquè ja tenien un bagatge o tenien ja un pot de públic que els escoltava, han pogut, entre cometes, seguir triomfant, però això són excepcions dins la norma. La norma és, o passes per Sara o no és ningú.
0: Exacte, i al final qui mos escolti, ara amb tot el rotllo que vos hem dit, perquè també hem dit paraules tècniques i tal, heu de pensar que tota aquesta gent que queda cremada de indústria, el que fa és fer una sèrie d'empreses com les que rebutja, paral·leles, pròpies, per poder dur tots aquests processos a terme d'una forma més personal, no? I que no li costi tant o no sigui tan censuradora.
1: Correcte.
0: Després hi ha una altra cosa que jo, quan ho vaig veure, que, diguem, a nivell personal, en la meva experiència, m'ha flipat, i és els circuits. Els circuits musicals, val? Que és que tu dius, vale, faig rap a ca meua, faig música a ca meua, i un dia et diuen, vale, pues a partir d'ara tal vegada podràs fer cançons i podràs fer concerts por ahí.
1: És que aquí hi entra la part des directes, no? És a dir, fins ara hem explicat com es crea una cançó des de zero, com se distribueix, no? I totes les coses que implica, però és que si a més vols pujar dalt un escenari i cantaró davant del teu públic, hi ha una altra part de la indústria que també entra en aquest punt.
0: Una altra part de la indústria i que poc vos creuríeu lo despiadada que és.
1: No sé si l'he dit tu l'has viscut un poc més de prop amb en Rudimentari.
0: He vist coses molt guais també, eh? Vull dir, en el cas de Rudimentari ha estat super orgànic tot, per dir-ho de qualque forma, hi ha les nostres experiències personals i coses, però després ho he vist d'altres artistes que t'he tingut més o menys en fora, perdó, i he dit, uf, jo no, a ca meua, quan sentia les cançons aquestes, jo no pensava que tu tenies aquest mal de caps dins el cap, saps? Me sembla que era de, bueno, fer quatre rimes i fumar quatre lenyos i tens que anar més darrere nombres que no sé què. Amb lo del circuit, que deia ara, me flipa perquè, clar, hi ha circuits d'autogestió, vale? Que seria que tu te facis, tu pots ser, com dic, underground, com en dic antes, i tu te pots muntar el teu concert. Vale? Aquests concerts es dirien autogestionats.
1: Correcte, n'hem fet un parell d'aquests i quasi van sortir escalivats.
0: Me sols quedar a zero o...
1: Sí.
0: O low negative.
1: Pots donar les gràcies si quedes a zero.
0: Sí, tu, jo bien. Però després hi ha circuits professionals, vale? I els circuits professionals és una cosa molt interessant, abans si ho sé explicar bé. No és el mateix que tu te cridin d'una banda i te diguin, ei, podries venir tal dia a cantar tal banda, nosaltres som tal organització i això.
1: I te donem un bocat i dues cerveses.
0: Un bocat i un altre, que tu també després pots tenir tu la teua... l'acceptació de la teua professionalització, perquè també no està malament que si tu ets músic i fas música, pues que t'apaguin per ell, per això, no?
1: Vull dir que donar un valor a el que fas, no és que estigui malament, no ho estiguin criticant.
0: Exacte,
1: tampoc.
0: Sí, un punt important, no criticam la mercantilització d'una cosa quan és voluntària. El que no mos agrada és que per el context acabi seguint obligatori. Vale?
1: Correcte.
0: Però llavors, tu pots fer aquests concerts autogestionats o pots entrar en els circuits que poden ser de diferents bandes, poden ser locals, que te vagin cridant d'altres bandes, podria ser per exemple que tu tinguis Menorca i te cridin un circuit de festes de poble, que també és molt, són circuits...
1: Catalunya passa
0: Catalunya,
1: molt, no? Que
0: la
1: gent va a les festes populars de cada poble i com que hi ha tropecientos mil pobles, pues en tens per uns quants d'estius per anar rodant.
0: I
1: no?
0: Són circuits d'artistes, tu vas allà, vas a fer els teus temes i normalment hi pots anar, si tens sort, hi pots anar quasi cada any. I vas a diferents pobles a les festes de poble, perquè m'entengueu. I després hi ha una cosa que és superinteressant, que són els festivals, val? Si tu com a artista o jo com a Ivan m'haguessin dit, pues, concert tal dia, tal hora, i dius, vale, jo i en Lluís, i com a molt amb un telonero, molt bé, amb uns teloneros, o nosaltres teloneros o uns concerts d'un altre, perfecte. Quan vas a un festival, tu com a artista diries, buah, m'han cridat a un festival, he triomfat, pum. Pues no, dins el mateix festival hi ha tota una lliga ben establerta i que ve de molt antes que tu, és que tindràs que entrar. Hauràs d'entrar dins un joc per acabar, si tens sort, tu corres i piques pedra, cantant-te una bona hora o un bon puesto.
1: Correcte, és a dir, si te va bé, tal vegada el teu nom sortirà en gros en el cartell, ¿vale? Però normalment...
0: Exacte, serà difícil.
1: quan comences tu ets el nom petitó després de 50 artistes que hi ha dins aquell festival.
0: Ahí està. I... apuntalitza la nostra experiència en el
1: festival. Sí, bueno, de fet, nosaltres, dins la nostra petita experiència, no?, com a cantants de rap, ens van cridar per anar a cantar un petit festival, perquè la veritat que era una cosa que no s'havia fet mai, vale? Vam fer un intent de festival de música urbana alternativa a Mallorca, i nosaltres estàvem supercontents perquè, vamos, és el primer i únic festival en el qual hem cantat, però hem de dir que, clar, segons qui, sí que cantava a les 9 o les 10 del vespre amb un públic mínimament decent, però la majoria, jo me'n recordo a Dala, que per jo són brutals, vale? Van cantar a les 4 del cap vespre
0: amb
1: sí, 4 moixos que els coneixíem.
0: Que aquí pot venir de molts de perquès, de perquè canten una hora o una altra.
1: Exacte.
0: Però segurament anirà en base als doblers que mouen, a la quantitat
1: Correcte.
0: De gent que poden tenir allà a primera fila. Llavors, per això va ser fascinant veure que no només és que tu puguis arribar a tenir un concert o que te puguin arribar a cridar per anar a un festival, sinó que te pots menjar el trunyo més gros del planeta dins aquell festival. Jo vaig cantar a un festival que es deia, com era aquell? Acampada jove, una cosa d'emergents, també com una espècie de concurs i me tocava jo cantar. Vaig cantar a una plaça totalment buida, on hi havia 42 graus de temperatura i hi havia dues persones que me miraven davall d'una sombrilla. I vaig cantar jo tot sol amb un toldo que me faria ses hores. M'haig sentit com una defecació, anava a dir.
1: Xerrant,
0: literal.
1: Clar.
0: Però jo estava cantant en un festival que es diu Acampada Jove, no? Doncs pues no, heu de tenir en compte tot això. Quan xerram de s'indústria, xerram de que hi ha nivells, hi ha levels, hi ha generadors.
1: Hi ha jerarquies.
0: Hi ha jerarquies. També és curiós, perquè si vosaltres ara feu l'exercici, ho podeu fer a vostre, de cercar els festivals més gordos del nostre país, per exemple, o de la zona que vulgueu, podeu mirar els festivals més grossos qui són els caps de cartell. I si vos fixeu, normalment es mantenen. I fins i tot es poden mantenir més enllà de la seva fama. O sigui, que ja tinguin un puesto ubicat i que per la força que té la seva empresa, l'empresa que et representa, doncs ells encara puguin estar allà ubicats. És molt difícil, a no ser que es retirin, que els grossos se'n vagin, o que un de petitó arribi a sonar com toca. Després, bueno, això seria el tema de les lligues, vale? Que no és el mateix que tu toquis un festival si toques a les 3 del cap vespre o a les 10 del vespre. I no és el mateix, tampoc, el molt que triomfarà si el públic està sereno a les 7 del cap vespre o va dalt sabre a la 1 del matí. Tampoc...
1: És a dir, cantar un festival no vol dir secat de cartell.
0: Exacte. Si aneu a cantar un festival, tampoc accepteu a les 4 del matí perquè no ho aguantareu. Si has de cantar tu a les 4 del matí, ja és hora que te ve, estàs fent pols.
1: I, mala senyal.
0: I tot això també el que implica, després hi ha la part dels requeriments que tenen els artistes també, ja que es posa l'indústria exquisita, doncs els artistes també s'hi poden posar. I entraria tot el tema de rider, el tema de tot això.
1: De fet, això és una cosa que no sabia ni que existia, vale? Un rider, per a qui no sàpiga el que és.
0: Explica el que és, Lluís.
1: Bueno, és una fua, no?, explicativa, on cada artista fa les demandes de... el que requereix, diguéssim, per actuar, vale? Necessit X equipos de so, necessit que hi hagi no sé quants de monitors per poder-me sentir bé, vale? Fins i tot hi ha gent que posa, vull una botella de whisky...
0: Monitors, Lluís, explica-lis per la gent que faci rap o cosa lo important que són els monitors.
1: Sí, això mos ha passat també moltes vegades, no? Nosaltres que no hem anat a grans festivals, vull dir que també en part està bé perquè la indústria te proporciona una sèrie d'eines que tu a vegades, si no, com a underground no tindries, no, vale? Un monitor segur. És un altaveu que hi ha dalt l'escenari que en vez d'apuntar cap al públic, apunta cap a tu. Vale? Això fa que tu te puguis sentir bé i en el cas de rap, no, que és d'entrar en el moment que toca de ser instrumental, pues te sigui molt més fàcil. Nosaltres hem cantat a bars i a qualque casa ocupa o puestos així que ni siquiera te senties. Vale?
0: Monitor...
1: Cantaves més per intuïció que...
0: Com diuen a Menorca, ni un monitor i un cap de llamp.
1: Exacte.
0: Res, això vull dir que també hi ha requeriments tècnics, perquè m'entengueu, un festival prou totxo, a vegades no ho pensam. Aquella estructura que vosaltres veus muntada perquè els artistes hi cantin pot valer perfectament 30, 40, 50 o 60 mil euros. I pot haver també un sistema de so que valgui més de 10, 15 mil euros.
1: També per això és normal que els qui ho hagi muntat no hi vulgui perdre.
0: Ahí
1: no?
0: Està.
1: Però aquí entres dilema aquest etern.
0: Aquí veus lo profunda que realment ets indústria, que només és, no, no és només jo pujo no sé on i cant, sinó que hi ha molta feina, molta gent que també necessitarà cobrar els seus serveis. Hi ha, fins i tot, és que una cosa que jo me flipava eren els escenaris tràiler, que era un camión literalment que arriba allà, un camión de 100.000 euros de cat, obre portes i es converteix en un escenari complet. Exacte. Bueno, en aquest cas, ara farem un petit canvi de so. I...
1: Bueno, volia comentar una cosa, ja que estem amb aquest tema. No? Clar, nosaltres hem tocat anecdòticament en aquest festival que comentàvem, no? Però la majoria de vegades quan cantàvem eren coses autogestionades. De fet, nosaltres hem arribat a gestionar dos concerts que van fer el 2018 i el 2019, van treure disco i els dos anys van voler fer aquells dos estius muntar un concert per poder presentar el nostre disco, i ja que ho fèiem, dur qualque artista de l'escena de rap en català, també que havien conegut aquells anys, a Menorca, vale? Intentar fer això des de zero, bueno, van tenir la gran sort de que econòmicament van tenir petites ajudes, vale? Però el tema és que quan tu comences a mirar tot el que necessites, només lloguer de la sala, vale? Necessites llogar l'equip de so, que m'ho ha arribat a costar 1.800 o 2.000 euros.
0: Un petit parèntesis, seria això de cobrar, d'alquilar, perdó, el sistema de so, seria cobrir els riders dels artistes que han de venir.
1: Correcte.
0: Ja, perquè hauràs de... No basta qualsevol sistema
1: Clar,
0: de so.
1: Segons en qui duguis, necessitarà un sistema de so o un altre, per tant, sumar i sigue, no? Després, però, voldràs vendre begudes, hauràs d'omplir la barra. Tu no saps si tot l'alcohol i totes les begudes que compris s'acabaran venguent o no. T'ha de dir, hi haurà pèrdues. Necessites pagar els camarers, necessites, depenent de la sala, lo grossa que és i la quantitat de públic que pugui albergar, diguéssim, necessitaràs X gent de seguretat, per exemple, depenent del nombre de portes i de les dimensions de la sala, vale? Comences a sumar i quan t'has passat per tot dius, hòstia, en a quin preu pots entrada perquè m'ho surti rentable.
0: I encara l'entrada, posis el preu que posis, serà cara.
1: La trobaran cara, però què passa? Que és que si no, el que dèiem, de fet, les dues vegades que ho hem fet, m'ho ha vingut just a quedar a zero. Vale? Hem hagut de posar doblessos de la nostra butxaca i no saps si ho recuperaràs o no. Clar, això també fa que la gent li tiri per enrere i que la mínima que la gent, entre cometes, triomfi un poc, pues, tiri d'aquest aparato Exacte. Industrial que ja està muntat per tal de no haver d'arriscar el seu capital, no? Perquè al final tots necessiten duros per viure.
0: Totalment, aquest aparato industrial te cobreix tots aquests mal de caps que si no ets atindràs tu. Però clar, si tu tens un producte o tens una música que la vols tu a nivell voluntari convertir en un producte, si tens un bon producte fora d'aquestes indústries, pots triomfar també. Quan ells t'agafin, normalment serà perquè el benefici sempre serà, bueno, o 50-50 com a mínim, però normalment no serà més per tu que per ells.
1: Exacte, no. Si acabes aquí dins és perquè els hi pots donar doblessos.
0: Llavors, en aquest cas, també, que ja no sé si mos queda gaire temps, mal o menys, però anirem fent un 5 minutets, perfecte. Pues farem una petita conclusió final, o reflexió final, i és xerrar sobre les alternatives. Ara han dit, ho hem pintat tot molt malament, tot molt lleig, no? Tot molt negre, has de passar per Saro, has de vendre la teva ànima al diable.
1: De fet, hi ha artistes que els han entrevistat i xerren exactament d'això, que han hagut de vendre la seva ànima al diable, no sabem si literal o imaginari, no? però bueno, per aquí va la cosa.
0: El diable o és un banquer internacional o un directiu de Sony Music, una de dues. Però sí, quines alternatives hi podrien tenir trobant aquest món?
1: Clar, és a dir, normalment és el que dèiem, són excepcions, no? És molt difícil sortir d'aquests circuits, vale? Per exemple, en el cas del hip-hop, hi ha un artista francès que es diu Immortal Technique, vale? Que ell té un missatge molt radical, molt anticapitalista, vale? I aquest tio va fundar la seva pròpia discogràfica, es produïa la seva pròpia música, i dins el que és el rap en francès va arribar a triomfar, entre cometes, no seràs qui hagi fet més milions, òbviament, vale? Però va arribar a poder aguantar, entre cometes, dins aquesta indústria sense passar per SARO, vale? Però clar, són casos molt excepcionals.
0: Són molt pocs.
1: Perquè aquí és molt també, difícil.
0: A nivell nacional teníem el cas d'en... que també va un, però bueno, amb això sí que li hem de donar la raó, amb el tema d'en John Beef també,
1: John
0: no?
1: Beef, també.
0: Ell era de Pur Gang, que era un tio que, bueno, la música no és que us recomani molt el missatge, però no va voler entrar en el circuit...
1: Bueno, de fet, crec que hi va entrar, el que passa és que al cap de poc
0: sí,
1: es va cansar...
0: Sony, no li va fer una oferta?
1: Crec que era Sony, eh? Es va cansar i va muntar La Bendició, en troc que es diu, que és la seva pròpia discogràfica. O
0: que era un poc mafiós, era un poc de sou, s'ho va saber muntar.
1: Exacte. Supos que ell també, entre cometes, li ha anat bé, perquè en el moment que va voler fer lo seu, ja havia passat, entre cometes, per SARO i ja tenia prou públic com per poder-se mantenir sense haver de dependre d'aquesta gent, no? Com Sony, Universal, Warner...
0: Com veus, són molt, molts pocs. Per tant, quan idolatreu a un artista, quan penseu que el seu missatge, el que vos està enviant, vos està afectant molt o vos està marcant molt, penseu tot el que té darrere. Quan són artistes tan, tan, tan, tan grossos, el missatge que vos arriba és el missatge que a qualcú li interessa que vos arribi, també.
1: Exacte. Exacte. I després, jo que sé, hi ha l'exemple d'en Canserbero, vale? Que és un rapero sud-americà de Venezuela, per això és brutal, té un missatge que te posa la pell de gallina.
0: Jo trobo que seria un dels millors liricistes de rap en espanyol. Correcte. De tota la història de la humanitat.
1: Va morir, vale? No se sap exactament en les circumstàncies, hi ha molta gent, hi ha molt de mite, o, bueno, jo crec que no és mite, però bueno, per internet roda molt el tema de que el van matar, vale? Perquè tenia un missatge tan brutal, tan pur, que encaixava tan poc, perquè de fet anava en contra d'aquesta indústria.
0: Exacte.
1: I ja no hi és. Tenia una frase
0: molt bona que deia títeres que mueven que no, diu, com era aquella de títeres que no mueven la cabeza però sí el culo.
1: Exacte, és a dir, anava molt en contra de tot això i curiosament, no, podríem dir, ja no hi és.
0: El van ventilar. Bueno, gent, si sou persones que estan con les fuerzas del bien, manteniu-vos amb un perfil baix, que no tragueu el cap molt amunt de sa merda, que no vos el tain. I si esteu dins la indústria, si teniu pensat entrar-hi, si sou persones que bueno, totes aquestes coses abans no ens coneixien, però voleu saber més, sempre us podeu contactar i us explicarem el que sapigueu, i sempre amb peus de plom. Alerta, on trepitjau.
1: Exacte, més que res, és a dir, com a missatge final, Tabada, m'agradaria dir que, òbviament, no crec que estigui malament com a artista vendre la teua música. De fet, jo que sé, un fuster artesà que fa mobles, segurament per molt que li agradi la seva obra, el que vol també és vendre'l-los i poder viure de la seva, de lo que ell li agrada fer, saps? Molt millor que acabar de camarer.
0: Però no? Sempre ho has de fer en base als teus principis.
1: Ja, i... Si te fiques dins aquesta indústria, pues que sàpis un poc el que hi ha, vale? Perquè la gran majoria de gent, no, acaba cremada per aquestes pressions, per aquestes exigències que moltes vegades té el fet de mercantilitzar un producte.
0: Pues molt bé, això ha estat la nostra obertura de meló de la indústria musical, espero que us hagi agradat. Donar moltes gràcies a Ràdio Far, sí, per aquesta oportunitat.
1: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Hem passat un molt bon migdia, molt grata estona, i vos deixam amb una cançó que es diu Informació en planta calle, d'en Casey O, que també vos el podeu sentir. Ara últimament no fa coses massa tops, però això era absolutament top. Listen up. Moltes gràcies a tots i totes.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta tu! Calma.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment amb l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a calar. I així se traien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé en els pobles, supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Avui sona bé, això, hòstia.
2: Tres o més i menys sense fuma i me sento un poc nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines.
3: De cinc paraules, aquí hem d'estar ja... Hòstia!
1: Ai, que ja era hora que sonés aquesta cançó que em toca.
3: Ah, pues sí.
2: Direccions canviades, rotondes de cavall i su... Comet de porqueria, un poc...
1: Arbre!
3: Arbre!
1: Arbre!
2: I el meu pis desgrat segurament serà per prepotència.
1: Ai, quan es diu que una persona és un fantasma, generalment té una connotació un poc despectiva. En un context col·loquial, ara sembla un poc en Cisse, però no, et sol dir que és quan exagera les seves qualitats, experiències, o intenta aparentar la qualque cosa que no és. En canvi, fer ghosting, que no sé si deu estar acceptat això, però si no ho acceptaran d'aquí... Sí, sí, o abans, perquè s'estava tan ràpid. Fer ghosting es vol dir o tallar la comunicació sense donar explicacions, com per exemple, és una expressió que es fa servir per descriure una situació en què una persona, de manera sobtada i sense donar aquestes explicacions, ja sigui per una relació romàntica, d'amistat o professional, desapareix, com si fos un fantasma, sense respondre missatges, ni telefonades, ni cap altre tipus de contacte que hi puguis tenir. Com, per exemple...
3: Quan d'una persona que coneixes no respon als correus que li envies.
4: Quan un mitjà no te respon en els correus i no te publica res del que fas. Se suposa que fas cosa i tens cosa a dir, clar.
3: Quan d'un cambrer fa que no te veu perquè no vol servir-te.
4: Quan no te responen en el telèfon o WhatsApp. Tots aquests d'abans, es cambrer també...
3: Quan simulen que te telefonen quan t'atraques per tal de no saludar-te.
1: Aquest és l'especialista del ghosting màxim, no? I de, si us fan ghosting, que segur que sí,
3: sí.
1: Que és una cosa que està de moda,
3: que mereixi.
1: Heu de tenir sempre preparada aquesta cançó. No, aquesta no. No, però també.

0: no era aquesta, però tenia una frase que diu aquesta falsa societat, que diu en Cris Juanico, diu, justament ha sonat, no era aquesta, sé que teniu, no heu de tenir aquesta preparada,
1: no,
0: evidentment, heu de tenir una altra. Així, d'aquesta manera, els hi rebaixareu l'eufòria.
2: L'eufòria!
1: Oh!

0: Ghostbusters.
1: Por cajada.
2: Who you gonna call? Ghostbusters.
1: Radio Far.
3: Como os faltava. Na casa de fantasmas.
4: I doncs sí, teniu aquesta cançó preparada, us la descarregau en el mòbil, us la posau de sintonia del mòbil i aprofitau tot el que podeu.

0: Benvolguts, amics i oients de Porcatjades. En anteriors capítols m'he queixat de la desesperació per trobar qualque història per compartir amb tots vosaltres i passar l'estona. Avui he de confessar que he tocat fons. Per la qual cosa m'he tirat a la beguda, més concretament en el gin. I una vegada que les propietats medicinals d'aquest espirituós s'han posat a navegar per rius de les meves venes, se m'ha aparegut aquesta pregunta. Des de quan es beu gin a Menorca? Els anglesos, els anglesos la van dur? Qui la va dur? Des de quan?
1: Jo diria que els anglesos, clar, però no sé.
0: No frissem. El gin no sempre ha estat la beguda alcohòlica oficial de l'illa. Fins a seva aparició, aquest lloc l'ocupava l'aiguardent, l'elaboració del qual està vinculat en el vi. A començaments del segle XVII, l'aiguardent assoleix la suficient entitat, pes i consum com perquè se'n reguli la venda, com testimonien els 14 alambins que estan en marxa a Ciutadella i a mitjans del mateix segle per proveir, saciar o engatar els 12.000 habitants de Menorca que Menorca té en aquell moment. S'empenta el consum i negoci de l'aiguardent, se li dona, com no pot ser d'una altra manera, en el segle següent, en el segle XVIII, amb l'arribada dels anglesos, on la demanda d'aquesta beguda creix desmesuradament i, per la qual cosa, també s'estimula la plantació de vinyes.
1: Ja de veure, guiris. Ja de veure, és una cultura i l'has de respectar. Però,
0: de fet, tinc una data de consum. El dia de Nadal de 1741, els mariners i tropes angleses s'embelen ni més ni menys que 4.000 litros d'aiguardent. Ell tot sol.
2: Excuse me, all right. Thank you very much. All right.
3: 4 i escabos foten 4.000 litros.
1: 4 i escabos foten 4.000 litros. Bueno, perquè atanya son parc, no estava allà ni...
0: Clar, això, el Magalup ve d'en fora, ja.
1: Ja, hòstia.
0: I es balconi, de molt d'en fora.
1: Fem balconi.
0: Però no només els guiris beuen aiguardent, sinó també la població autòctona que l'empren també per prevenir les febres, com la pomada que ho cura tot. Encara que sí, per una banda, ser guardent va bé per les febres, no va bé per la vida. Perquè, segons Joan Ramis i Ramis, l'excessiu ús de l'alcohol és un dels factors per qual pocs menorquins arriben a els 80 anys.
1: Joan Rami, com diu Homer Simpson, l'alcohol. Com és?
0: Hòstia,
1: causa que... i a la vegada solució de tots els problemes de la vida.
0: Sí, exacte. Però no arribaràs en els 80.
3: Objectiu 80.
1: 80,
0: bueno. Sí, arribarem, però bueno. Bueno, començaments del segle XIX, el negoci de l'alcohol a Menorca experimenta una altra empenta amb una espècie de globalització. Per un breu període hi torna a haver els guiris, que no deixaran d'anar i venir. A causa de la guerra del francès, a començaments del segle XIX, entre Espanya i França, l'illa rep una allau de refugiats, sobretot catalans. Els Estats Units també adopta el port d'Amor com a base per sufocar la

0: tíbuls, es converteix en un desgavell molt, molt, molt, molt gros, fins al punt que és conegut com es Wapping de la Mediterrània. És a dir, es Wapping.
1: Ibiza.
0: Quasi, quasi. Es Wapping és la infame zona portuària de Londres.
2: Ah,
1: es Wapping.
0: Wapping. Es Wapping de la Mediterrània. Mm.
1: Menor que Wapping.
0: Moltes festes es veu que hi havia.
1: I feien joc maonès, no, aquesta època?
0: Segurament, devien emprar qualsevol cosa.
2: Com ara.
0: No canvien gaire. I què passa quan un estranger borratxo ve...
1: Ara és reggae wapping.
2: Sí.
0: Reggae wapping. Hòstia. Per posar-hi els peus, sí. Bueno, d'aquesta manera...
2: Normal, perquè estic ple de gent.
0: Què passa quan un estranger borratxo ve de vacances, no? Que vol veure els licors de caseva. D'aquesta manera, Menorca rep un fotimer de diferents alcohols. Whiskies, brandis, cerveses, rosolis, que no sé si sabeu què són. Els rosolis són els tipus xupitos.
2: Digestius, d'acord?
0: Digestius.
2: Vale. Rosolis.
0: Roms.
2: Quants saps? Quantes paraules saps? Sí.
0: Ara te'n diré una altra. Roms, gins, el més destacat dels quals ets holandès, el gin holandès. És groc.
2: Groc, és el vi calent?
0: És un mes de vi calent, molt bé. Molt
1: bé, Pedro.
2: Toma, que es diu Glock amb veles, que és xino. Ja ho fas en 3 o 4 nacionalitats. Que no m'ho escolta ningú.
0: No podem ofendre. Tenim dret a ofendre.
1: No, tenim dret a ofendre.
0: I un altre alcohol és el raki, també.
2: Raki no sé què.
0: És raki, no, eh? Jo tampoc. Bueno. Raki és un aiguardent anisat que és la beguda nacional de Turquia i altres països balcànics. Sembla que el seu consum a Menorca és introduït pels grecs, establerts a Silla durant el domini anglès. I sembla que aquesta beguda assoleix certa fama perquè el 1809 la Universitat de Mo autoritza a Joan Pola de Medina a establir una fàbrica de rac, sempre que sigui el mateix licor que està permès de vendre a l'estanc de l'aiguardent. Però bueno, per altra banda, deixant de banda també els borratxos, l'alcohol també rep un impuls gràcies als llibres de cuina que es comencen a popularitzar en aquesta època. Per exemple, el 1805 a Barcelona trobam un receptari amb 28 licors, entre els quals hi trobam la recepta del ginebró. Com a característica d'aquests licors, direm que la seva graduació és baixa, a causa que els alambins eren energèticament poc eficients. El cost del combustible fa que el preu de l'alcohol augmenti en incrementar-se el nombre de graus. Durant el transcurs d'aquest segle s'aniran introduint millores en els alambins que permetran obtenir un alcohol de més grau i puresa amb una despesa de combustible més baixa. Jo només esmentaré la introducció al 1830 de la doble columna de Coffee, que no me feu explicar en què consisteix, però no tinc ni idea.
2: Però, no tot,
0: però ho faig perquè ets a base per a l'obtenció del dry gin. I bé, jo aquí faig un to be continued, així que si voleu saber més sobre gin, no us perdeu el següent programa i últim de temporada, perquè ja...
2: Que emoció, quina intriga, quina intriga.
1: Tu m'ho xerraràs de gin més conegut del món, no, supòs?
0: Supòs que arribarem a
1: Xuriga. Arribarem, eh?
2: Aquells mòtils de menorquins quan van...
1: No volia dir sa marca.
2: No sé, no patrocinen, no...
0: Bueno, en direm unes quantes de marques, crec.

0: Mercurio Barbix!
1: Persones humanes!
2: Idò, ja tornem a estar aquí en les persones humanes. Avui tenim un humà molt excel·lent. Bueno, no sé si és molt excel·lent o no, però et consideres humanista?
3: Sí, sí, sí, totalment.
2: Per quin motiu?
3: Bueno, pues jo crec que amb la humanitat i amb la universitat de les persones. Les persones moltes vegades ens especialitzem en una cosa, però la majoria tenim capacitats per fer moltes coses diverses. I crec que el que completa una persona és que no només es dediqui a un tema, sinó que diversifiqui les seves activitats. Ara venc d'una exposició d'un jubilat de Fornells que està tota la vida cuiner i ara es dedica a pintar des de que s'ha jubilat.
4: Sí, sí.
3: I he descobert tot un món.
2: I a què t'has dedicat tu? A què has estudiat coses? Has estudiat a la universitat? O... Avui fem un poc personatge ocult.
5: Sí, un poc personatge ocult.
2: Vinga, va.
3: Jo vaig estudiar biologia.
2: I...
3: Som llicenciat en biologia.
2: Llicenciat en biologia.
3: Especialitzat en agroalimentària i biotecnologia.
5: Toma.
2: I després te vas dedicar a les feines relacionades amb el món de la biologia? O...
3: Vaig fer algunes feines, sí, de gestió de fangs de depuradora amb una empresa catalana, d'aquí de les depuradores d'aquí de Menorca. Després també vaig fer feina d'educador pel GOP. Vaig estar en el Museu de la Natura, a Ferreries, durant un any i mig, quasi dos, i feia d'atenció al públic i en ciber d'educació ambiental amb les visites escolars.
2: Déu-n'hi-do, ets molt humà. És molt humà. Així mateix.
3: I després... he estat dedicat a la docència la major part de la meva vida professional.
2: Què en destacaries del món de la docència? Què t'ha portat?
3: És una professió que a nivell personal t'aporta moltíssim. Estàs en contacte amb molta gent, molts companys, sobretot si vas a feina a un institut, com he anat jo tots aquests anys. Instituts que siguin un poc grossos, doncs potser tens 100 companys i companyes. I després que cada any tens alumnes diferents. I també te dones compte del pas de la vida, no? Els primers anys doncs, els alumnes són de la teva edat o més grans i quan passen els anys els alumnes, tu vas fent anys i els alumnes clar, són més joves.
2: I tu ja no.
3: Sí.
5: Tens qualsevol consell per en Cristian que has de dir que s'ha de docència?
2: Bueno, mitja jornada.
5: Mitja jornada, no, pues mig consell.
2: No
4: acabis la frase.
2: Sí, un consell a mitges.
3: Va, estic segur que en Cristian ho fa molt bé perquè ell tot el que fa ho fa amb molta passió i realment per ser un bon docent jo crec que el que falta és fer-ho amb passió i amb vocació. No tampoc voler fer moltes coses ni coses molt impressionants sinó fer-ho amb moltes ganes. Sí, com fa ell en tot el que fa.
2: Això tens raó, això tens raó. Sembla que me coneix jo que tu m'ha. Si no, no seria segut aquí, però bueno. Seguint un poc amb aquesta secció no, de persones humanes, nosaltres ens agrada conèixer gent que fan coses i xerrar de diferents maneres d'activismes o de com t'involucres no, allà on vius i les coses que fas. Tu, a part de fer feina molt de puestos i de jove t'has involucrat en coses del poble o en activitats o en organitzar algunes coses que donin peu, no? És un activista o és una persona que mou gent.
3: Bueno, no sé si moure gent o no, però sí que pues, al llarg de la vida pues, col·labores en diferents entitats i això. Jo sobretot vaig col·laborar molt d'anys amb la Comissió de Festes de Sant Nicolau.
2: Ets un fiestero, vaja.
3: En aquell moment, quan estaves dedicat a allò, tampoc no podies fer molta festa, perquè havies de fer feina a aquelles festes.
2: Ja, t'agraden les festes i allò col·labores.
3: Bueno, m'agrada mantenir la cultura i les tradicions de cada poble I crec que les festes de Sant Nicolau pues, és una festa que des de sempre ha organitzat la gent del poble i que és important que es mantengui aquí a Mercadal. I pues, com sempre s'ha fet que ho ha organitzat la gent jove, pues, en aquella època que jo era més jove, pues, ho vaig col·laborar i vaig participar, i com que tenia temps o tenia disponibilitat, pues, quasi que vaig agafar les riendes durant una bona temporada fins que me'n vaig anar a fer feina a Eivissa de professor.
2: Has dit Eivissa, eh? Eivissa. Hòstia, sí. Tu. Has de tenir coratge. Has de tenir coratge. Has de tenir ganes d'anar a Eivissa. I com va anar per allà?
3: Era una altra època, no es pot comparar amb la situació que hi ha ara. Vaig anar del 2001 al 2004 i tot i que podia ser complicat trobar allotjament, doncs no...
2: Encara.
3: Sí, no era local.
5: No has dormit a Terrassa, no?
3: No, igualment...
5: Ni espàtida.
3: Era relativament fàcil per professorat, perquè ja. Només mos ho llogaven de setembre a juny, si tenien sort, jo fins al maig.
2: Jo vaig tenir un moment eufòric en els 21 anys i també vaig anar a Eivissa a fer un estiu.
5: A fer un estiu a Eivissa?
2: Sí, el 2021. Uf. De fet, devien... No, el 2001.
5: Hòstia,
2: ara hagués estat bé. Hagués estat bé el 21 tenir 21 anys, però no.
5: No, estimat.
2: I vaig viure un càmping, mentre no van donar una habitació compartida amb lliteres.
5: Sí,
2: no era fàcil, no era fàcil.
4: Te van pagar el campi?
2: No, precisament. Com era Eivissa aquella època? Que te'n vas endur d'allà quan vas tornar cap a Menorca?
3: Sobretot me vaig endur els companys, no? La gent que va fer feina amb jo i la gent amb qui sortia per allà i les amistats que vaig fer allà. Com era Eivissa? Pues, en part... Menorca ara s'està començant a semblar a Eivissa. Jo el que notava d'Eivissa és que hi havia un estil de vida i una activitat social i lúdica, bars i això, d'un estil fins dia 30 d'abril i dia 1 de maig el mateix bar era completament diferent i tenia un públic diferent, la música era diferent, els cambrers eren uns altres i tal, perquè ja es dedicava 100% en el sector turístic.
2: Assistiu, no?
5: Total.
3: Sí. I el canvi, igual a l'octubre també, el canvi era molt radical, per sobretot entre abril i maig. Però, bueno, en hivern podies dur una vida perfectament tranquil·la i tenies ambient cultural, espais on fent música en viu, que crec que encara hi són, els mateixos.
2: Però, bueno, jo m'agrada un que hi ha a la carretera anant cap a Sant Josep.
3: Sí, aquest.
2: Que fan concerts de... Allà hauries d'anar a tocar, Pedro.
5: Can Jordi. Molt,
2: Can Jordi.
5: Vos volen tancar, m'han dit uns col·legues ara. Estan que, sí. Típic vací que vol tancar. Tancaró, no sé què, la sempre.
2: Ja no li agrada rock.
5: No sé què. Sí. Però sí, bueno, sí, és un puesto molt guai. Sí. Quan he anat a Eivissa jo, que he anat a tocar, no he anat un estiu ni un any ni com vol. He fet dos dies tocant, he tornat. Hi ha com una Menorca allà i després hi ha tot l'altre. Hi ha gent que és com nosaltres, que van als bars, són gent normal i toquen i no sé què, ja, saps? I després hi ha tota la marabunda aquella que aquella gent ni ho ensumen. Bueno, això és per ells, saps? És una poca aquella
2: actitud. I ara, no sé si hi ha gent que escolta, que ja sap que aquí estan xerrant avui, és igual, no fa falta que ho sàpin. Tu trobes que aquest canvi, no? Aquest canvi de Menorca cap a Eivissa, això és imparable?
3: Jo m'agradaria pensar que no, que es podria aturar, es pot canviar coses, però depèn molt de tota la gent que estem aquí a Menorca, sobretot de la gent que fa activitats durant tot l'any o gent que té establiments oberts, no és el mateix obrir tot l'any que obrir només 5 mesos en estiu o 7 o 8 i tancar gener, febrer, març, abril, com el que està passant ara en molts comerços i molts bars, restaurants. I el mateix amb les propietats, no? Si cada família ven la seva propietat perquè no ho pot mantenir o no poden resoldre el tema de l'herència o no poden fer la reforma i se ven
2: a gent que no
3: capital
2: viu aquí, no?
3: Que no és d'aquí, doncs clar que hi ha casa, que hi ha habitatge, passa d'estar ocupat tot l'any a que només estigui ocupat en períodes de vacances.
2: Ets polític? Perquè si quan xerres, no sé si... O sigui, vas allò, no has jugat mai allò de
5: qui és qui? Tu eres?
2: Menys mal que no hi ha sis aquí, perquè si no t'enduries un...
5: Qui és qui?
2: Ah, m'ha fet mal allò de tots.
3: Jo no m'ho considero polític. No? Som biòleg per estudis, però som professor
2: per oposició, per no?
3: No, oposició, no?
2: No tens oposició.
3: No, m'han donat la plaça per estabilització.
2: Ahà, vale.
3: Per procés d'estabilització.
2: Bueno, més o menys. Bueno, funcionari, sí. Funcionari.
3: Des de fa un poc, sí, des de fa un any i mig. I pues ara me dedico a la política, però per això és una cosa circumstancial d'una etapa de sa vida, però no me considero polític, però entenc que la resta de la població m'hi consideri, però bueno. Mm-hmm.
2: I consideres que la política és una manera d'activisme?
3: Sí, totalment.
2: Què estàs aconseguint o què t'aporta estar en aquest primer pla, no? de secció del carrer i del poble?
3: A nivell personal?
2: Bueno, de Mercadal, vinga, ho diré, va, si algú encara no sap amb aquí xerrant, a poc en poc anem descobrint aquí xerrant. Jo, l'entrevista aquesta, t'ho dic jo, Pedro, riuràs molt. Riuràs molt. Saps per què?
5: No.
2: Ja t'ho diré. Deia, que en Joan se n'ha d'anar.
3: Bueno, pues ara mateix la meva activitat política a nivell personal el que m'aporta és pues, és com dos o tres carreres a la vegada, ¿vale? És com estudiar un màster de forma molt intensiva, no? Pues, tens l'oportunitat de tocar molt de temes, molt de tot tipus de qüestions d'un municipi i de conèixer moltíssima gent i de veure com fan feina diferents professionals, diferents empreses, com funciona un poc el món econòmic, el món immobiliari...
2: El món dels humans, no?
3: Sí, el món cultural...
2: Molt bé, molt bé. No, perfecte, perfecte. Jo, tot l'objectiu de fer l'entrevista aquesta, saps, que era arribar en aquest punt, no? Era arribar en aquest punt, perquè tenies il·lusió de dir, bueno, doncs fuig aquí, doncs moltes gràcies i...
5: Ai, per favor.
2: És una broma que tenim amb Pedro, sí, des de fa quasi dos mesos i aquest sol hi genera molta
5: ansietat.
2: I així no t'arrepenteixes de, ni molt menys de crear aquest col·lectiu, no? Tu formes part de l'entesa de Mercadal, ara estàs davant, després de molts anys de formar-hi part, i és un poc una transició, o més enllà de Mercadal trobes que pots veure't com una persona que pot aportar coses també a Menorca?
3: Bueno, sí, jo crec que sí, no? Només per aquesta experiència sempre ho pots aportar, però jo ara mateix no m'hi veig, ara estic centrat en la meva activitat en el municipi i tampoc no me'l planteig a altres escenaris, no? De fet, jo sempre dic que jo m'agrada molt la meva professió i que espero tornar a la docència. Vull dir que no és el meu objectiu de tenir més a política el resta de la meva vida laboral. Mm-hmm.
2: I què li diries a la gent que se queixa? No que se queixi molt, que la gent que se queixa. Què els diries?
3: Que es queixa de què?
2: De tot. Es queixen, en general. O sigui, es queixen de, jo què sé, de qualsevol cosa. Ara han canviat això aquí, ara frenes allà, ara no sé què. Què els hi diries de manera constructiva?
3: Sí, que
2: els hi proposaries vist des del punt de vista polític? Avui és una entrevista un poc semiseriosa.
3: Estic posant molt seriós, sí.
5: Ai, fort. Digues.
3: Què els hi diries a gent? Pues que entenc o comprenc que hi hagi necessitat de fer aquests comentaris, però que de vegades també hem de reflexionar, o a vegades és culpa nostra de que els gestors, els polítics, pues no expliquen per què s'han pres aquell tipus de decisions, no? Però a vegades la gent, abans de queixar-se, ha de pensar no només en ell mateix, sinó que a vegades aquella decisió o aquell fet s'ha plantejat en benefici a comú de la majoria de la població. Sempre hi pot haver qualsevol decisió política, qualsevol decisió a nivell municipal, sempre hi haurà algú perjudicat, probablement. Val? Però el que s'ha de mirar és el benefici generalitzat, no? I clar, pues hi ha alguna decisió que pot molestar a una persona en concret o un habitatge o el que sigui, però després s'ha de mirar la repercussió per la majoria de la població.
2: I trobes que en aquest sentit, ja per anar acabant, trobes que intentar que la majoria de població participi o que hi hagi participació ciutadana, no? Això que es diu, milloraria, pues, això, que tothom senti un poc les decisions pròpies, no? O col·lectives. Com ho feim en això? Com es podria fer perquè fos més una comunitat que pren decisions col·lectives?
3: Bueno, hi ha diferents eines de participació ciutadana, però jo crec que més important és que la gent vulgui participar, que no només participi un sector de la població concret, que és aquell que està més motivat, més interessat en participar en aquesta presa de decisions, perquè si no aquestes decisions tampoc no beneficien a tothom, no? I lo difícil és que, per exemple, participin doncs, joves en segons quins processos de presa de decisions o de participació o de donar opinió, no? Avui en dia els joves no estan vinculats pràcticament a cap entitat associativa, a cap partit polític, evidentment, yeah. I costa que participin en la presa de decisions. A no ser que els afecti molt a nivell personal, participen a través de comentaris en xarxes socials, que fer un comentari social és molt fàcil, no? Però fer un activisme real i que tingui conseqüències més enllà d'un tuit o un comentari a Instagram, on sigui, pues, és implicar més exigència, més esforç, que molta gent no està disposada ara mateix.
2: I avui en dia poden veure el ple de l'Ajuntament a través d'internet, no?
3: Sí, online.
2: Cosa que millora, no? I en qualsevol moment pots veure el que s'està xerrant del poble, el que es decideix, el que es vol fer, no? I que des final seria un poc una manera de que s'obri l'Ajuntament cap a la població. Idò, Joan, no sé, moltes gràcies per venir a un programa tan bandarra com aquest.
3: Perquè no sé si ens hem posat molt serios, però...
2: Bueno, perquè al final de l'entrevista havíem de dir... Bueno, a Sant Joan Pellicer, Riudavés, un aplaudiment. Si no ho havíeu descobert...
5: Ja me sonava dalt, hòstia. Sí.
2: Si no ho havíeu descobert, sou molt flacs. A més, m'ha fuit el nom en el final, però bueno, com que ja xerraven de coses sèries, dic a veure, que digui, a veure qui és, no, aquesta persona. I per acabar, deixant que m'ho recomanis una cançó. Va.
3: Bueno, jo he triat January Rhymes, de Decembers, que és un grup de música folk, tranquil·la, per... crec que... us aboca molt a aquests moments que estem vivint després de les festes de Nadal, de que la gent s'estanca a casa seva, de calma, de reflexió, de dies foscos, d'hivern, de calma.
2: I a reflexionar, s'ha dit.
3: Molt bé.
2: Gràcies, Joan.
3: Gràcies.
2: Fins a pròxima.
3: Moltes gràcies.

0: News de porcatxades! Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
1: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima fa molta gràcia, però no podem tenir gent feliç d'an l'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a l'Orenc en que deixi menjar a la seva família una altra cosa que no sigui torró. Entre la panera de la feina, la de la feina de la dona, mos ha tocat la rifa de Cana Maruja, encara tenim menjar fins després de Carnaval. I en aquesta casa no es tira menjar, a fi no es para, entre les seves prades. Saps que menges molt de dolç?
2: Encara queda qualque rosco de vino per aquí.
1: Calla, calla. La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotent dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, feint mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria en mel, declara un portaveu. O no?
2: Veure,
1: dues setmanes.
2: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
1: No, anem amb un palau, vinga.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia.
1: I alegria.
3: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon maonès, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: és molt, és com una frase feta quasi, quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot el dia, tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb tu, sí, sí.
0: Exacte, a més, sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no, això no es diu, això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Que sí. Sí.
2: No, què mos dius avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans. Perquè tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí. No m'ho facis dir perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els traduïm. I els noms de lloc, que són això, els exotopònims, els traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si riem en català, per tant, els traduïm en el català, perquè clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres. Hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, a mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord?
1: Londres.
4: Londres.
0: Ben pronunciat, en català, és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència això de traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira, també a Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com es diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com es diu?
2: Porto.
0: Oporto.
2: Oporto.
0: I com li diu la majoria de penya? Oporto.
2: Oporto.
0: No, avant.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No és per dur-se contrària, és per coherència.
0: No, clar. És que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Oh, que bonito. Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, jo suposo que deu ser... Oporto, no?
1: Oporto.
0: Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta on no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, mereixem el que mos passa, oporto, no?
2: Ara,
0: saps?
2: quan qualcú d'obre a nosaltres digui Londres o Oporto, li deim exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim.
1: Exotopònim.
2: Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé.
0: Jec,
2: no diu
0: exotopònim.
2: Res. No dius res, no dius res i dius tot.
4: Que t'allufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així és que són futboleros, amb aquesta U tan necessària de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que per l'equip de futbol més llorejat d'allà és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No és el Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit llorejat?
0: Llorejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
0: De llor.
2: De llor, de llorer.
0: Llorejat. No? Exacte.
2: Llorejat. Entres lliure, he dit, hòstia, llorejat.
0: No, no són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan, perquè és
0: en anglès. En anglès. Clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà. Però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: Eh?
0: I l'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se'l van haver de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. Com es diu? Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
1: El Milà.
3: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
3: Va, com va. Més, com més coses. No,
1: no, no sé. Mercedes, salt de transports.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims. A l'hora d'escriure'ls, n'hi ha que els deim bé, però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: És a dir, que fan saó d'Oporto i anava a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, pronunciant bé, exacte, pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania,
1: mateix,
0: Hongria.
1: Saps? Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes
2: coses. Això m'agrada les paraules esdrújoles.
0: Les os que quan tornen, que quan són àtones es pronuncien u. En català oriental. A vegades jo m'ho perd.
2: En Pedro es llega al matí i pensa
1: en
2: quan les os àtones.
1: Pensa un poc en sis, eh? I posa les os àtones.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. Sí, en sí. Castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms en article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a es Mercadal, no apostrofam, no posant majúscules, venc D-E-S, des Castell, i vaig a es Mercadal, A-S.
2: A-S.
0: Tal qual.
2: I però això no ho va mostrar ningú. En el seu moment, vaig a es Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a es Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E en majúscula. No.
2: Sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
3: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, lo que I... això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a es Fornells.
1: Com li diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, Xise, perdona.
1: Vaig a Samaó, no. Vinga,
2: home. Mos han despistat
0: un altre,
2: en seu àtona.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En villatina.
0: Després també tenim...
1: Ai, en villatina.
0: Exacte, en villatina. Ah, també tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
3: Etiòpia, malament.
2: Sento obert això.
0: Amb accent, exacte, segur, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord?
1: Molt bé.
0: I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc pot fer falta que aneu.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també, També és esdrújula.
1: Himàlaia. I
0: Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer sa peli en el Tibet, però no, és en el Tibet.
1: I
0: una altra ciutat europea és Helsinki.
1: Helsinki.
0: D'acord? Helsinki, sí que la fem.
1: Sí que es va.
0: Sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan tu amala, que tothom diu tu amala, i és tu amala. És esdrúixola també.
0: Ostres.
2: Posa-li un accent.
3: Reivindica.
1: No, però no hi ha accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i tu amala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola, sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu home la finlandès també, que sols, eh? A veure. Ja està, perdona, sí, sí.
0: És Estuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Estuomala.
4: Estuomala.
0: Estuomala.
1: No els ponts de Finlàndia, no. No sé com els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Alots.
5: Polivart.
0: Malàisia i no Malàcia, amb accent de sa, Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines, i llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta, Ucraïna. No Ucrània, sí, és que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. Sí, sí, sí. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev, perquè aquí també aquí hi ha més complicacions. Però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar. Igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS. Belarús. D'acord?
1: Dades que me demolles, tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarús. Belarús.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més. Sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix, de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix i si no, també.

0: Idò, ja anem acabant el programa avui. Avui hem sentit Manies que tenc, d'Anna Maria Florit, que no mos hem d'oblidar. I ja sabeu que els homenatges que fèiem en el final de l'Esporquetjada sempre és per rompre aquesta criptogínia.
1: Criptogínia.
0: Que és una paraula que mos va ensenyar en Cicè i que estem emprant molt. I avui, l'homenatge de final de programa el fèiem Anna Maria, Mercadal i Fornells i Pons. No, Maria, Mercadal i Pons, el que hem volgut dir és nom del municipi, però no cola. Nascuda Mo el 1874 i mos va deixar el 1969. Va ser una cantant i divulgadora musical menorquina. Va ser una de les primeres dones menorquines que van accedir a la segona ensenyança, coincidint amb el moment en què el centre privat que la impartia a Menorca es convertí en Instituto Oficial de Segunda Enseñanza, passant a ser públic el 1874. I bé, vols afegir res més, Xec?
2: I comptant, per tant, amb les matrícules gratuïtes que l'Ajuntament oferia a les famílies que no podien pagar els estudis de batxillerat en els seus fills i filles. Aquestes ajudes van beneficiar notablement les dones que, fins al moment, havien estat les discriminades quan una família havia de triar quin dels fills accediria en el batxillerat. La seva graduació, el 1890, a l'Institut de Segona Ensenyança de Mo, la va convertir, per tant, en una de les primeres dones que s'hi van graduar.
0: I per acabar, quina cançó posam, Pedro?
1: Idò, per despedir-nos i per acabar aquest homenatge, posam una cançó d'Anna Pilar Alonso i Moll, cancionatista menorquina i cantant de couplets, una cançó molt polida que es diu Nena.
0: Abaix criptogínia.
1: Abaix criptogínia, mai.

més tu també pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines. Limita per retxes, cercles de baralls. Direccions canviades, rotondes de cavall. Cobert de porqueria, un porc. I el meu pis és gran, segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixo malament davant tothom, no em facis massa cas. No! Però canveu-les totes al col, oblides Peter Cas.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

han crescut unes flors. Malgrat la salabror del mar,

a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps.

oasis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré. Sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes...

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que tothom ha tingut a casa seva un exemplar del viatge tràgic de la Montxot de Suestrà, amb aquella adaptació en còmic que Diego Ibáñez va fer a partir de la novel·la costumista de Ruiz y Pablo. A finals del segle XIX, la Montxot se'n va anar a Barcelona per mort dels problemes de salut de Madonna, però se li fa impossible adaptar-se a la gran ciutat. El to és satíric i tràgic a la vegada, ja que, com sabeu, al final, superacionat bé, però Madonna és morta. A jo, com a fieta curiosa i interessada en les llengües, record que me sorprenia molt poder llegir expressions ben menorquines, modismes populars i formes dialectals tan ben escrites, baix una norma. Vaig descobrir que, en segons quins contextos, tot allò que jo deia es podia escriure i que hi havia una manera sistemàtica de fer-ho. Podia posar una N de reforç darrere de la preposició A si volia dir es en esborn. Podia escriure es, se, ses. I és que referents així són molt importants per entendre la nostra realitat lingüística. La novel·la es va editar per darrera vegada a la nova editorial Moll el 2017, juntament amb dos relats més, amb el títol de Noveletes menorquines. L'adaptació gràfica es va editar per darrera vegada amb el suport del Consell Insular.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, no sé què en penses, Llucia, del que acabem de dir.
1: És cert que allò que has plantejat, bueno, a partir de efectivament un dels capítols àlgids de cada veta de vida, que és el període evolutiu d'una dona quant a la seva capacitat per de vida fins a esdevenir seca, xorca. Com bé dius, físicament manco desitjable en aquest món de perfeccions tan, diríem, superficials com la bellesa, el cos perfecte o la dèria per l'eterna joventut. A més, per exemple, si algú es volgués atracar en aquesta obra, no? Un nou lector, jo el que li diria de manera molt humil és que cada part de set sis que composa en el llibre desemboca d'una manera molt diversa de pensar el món a partir precisament de la necessitat de posar-hi nom i d'ordenar cada cosa dins caixes, que, per desgràcia, i tant com va, amb aquest món de la immediatesa en el que vivim, cada vegada revisem manco, cada vegada ens costa més tornar enrere. És a dir, sentir seguretat en l'ordre i mentir-nos, no? Que al cap i a la fi és una automentida, és pensar que controlant el present res mos pot passar. Com bé comentaves abans, i Incipit pretén ser una mena de compendi reduïdíssim de lo que ve després. Des de les fases de la lluna, que descriuen un poc pues, el procés de festeig i fins a arribar a una trobada sexual que acaba amb una mena d'adagio que és trist. I, si em permets, ja que has al·ludit a les diferents deesses de sa part d'espurgatori de la dona, és en aquest capítol que també faig una mena d'homenatge a una dona lliure i indòmita com fou Lilith, que és una mena de figura demoníaca que abandonà a Adán en totes les conseqüències que això tingué amb ella. És a dir, ella es va rebel·lar contra aquest món fet pels homes envers la igualtat, tot i que com a sacrifici doncs va haver de suportar la mort de tots els seus fills. De banda d'aquesta part, doncs, també tenim el duel, que és com superar, no? O com reflexionar la decepció, la depressió o la rendició, senzillament. Tenim també els somnis, tenim el mal autoinfringit o rebut per parts d'altres, a primum non nocere, i acabant no és la part més vella, això ja ho deixem a consideració de cada qual, però en la part per jo com a més emotiva, que seria la darrera dedicada a la suite número 2 de Bach, la 1008, que efectivament, com qualsevol de les altres 5 suites, s'aplega o aplega 6 danses diferents, però amb una tonalitat menor. És l'única que té una tonalitat menor i que li dona un cert aire de recolliment i de dramatisme, qualitats que al cap i a la fi d'alguna manera tenen molt a veure amb el fet creatiu. I finalment l'epíleg, que, bueno, que és una bomba. És la de destrucció de tot l'altre, de tot el que pensàvem.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car, de Joan Porcel, Amílcar, de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui en la cançó nombre 4 de Can Mostra Final, Ulls Tancats. La cançó que va mutar al llarg del procés de creació i ara m'ho explicaré per què.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: I res, també vull ser una creuada de mi libro.
1: Sí, sí, no has de ser tot fil de ferro, perquè si no trobaràs rovelles, no. Tuomala, no em veus brillar de nou. De bon surt aquest títol?
0: Aquest títol és el disc que jo també present, que està en format vinil, que el cap de rebre, i l'estic ja començant a repartir per puestos, i que en tindran per banda també en els concerts, si voleu, i camisat, i clar, va, tenim un show muntat, fantàstic. No em veus brillar de nou... És una frase d'una cançó, de l'última cançó que es diu Tornant, que és estribillo o alguna cosa així, si algú té alguna cosa semblant d'un estribillo, diu no em vols brillar de nou, no vols com estic tornant. I és un poc, és rotllo que, bueno, que no és el meu primer disc, n'hem editat un quants, autoeditat un quants. De fet, en tu en tenim un parell en Dalsera, i Power Trip, i Triquinis, i no sé què. No és el meu primer disc, però és la meva tornada a fer temes propis, que fa com a 10 anys que faig temes d'altra gent, i ara pues, m'agrada, tinc ganes de fer...
1: És el teu primer vinil, però...
0: Bueno, els d'Estriquinis va ser el primer. Estriquinis tenim un 10 polsades, sí, però aquest és un 12 polsades, un dels serios, un dels bons, i sí que és el primer disc consolitari amb el meu nom, encara que no li vull posar Pedro Sánchez, perquè si no a Google no te troba ningú,
1: clar,
0: perquè surts a la pàgina 13.
1: Me passa jo igual amb José López, pues Joe Mina és més...
0: No comparis José López amb el nom d'aquell, perquè macho,
1: ja me diuen que són toreros si són José López.
0: Ah, sí? Hòstia. Bueno, López es vaig llegir que és el primer, és el cognom en castellà més comú del món, López.
1: Pues mira.
0: I però Pedro Sánchez és la combinació de nom i cognom més comú a Mèxic o alguna cosa així. El que sigui, però bueno, que ja sabeu per què me dic tu, home, que és el meu segon apellido.
1: Exacte.
0: I que estic molt content perquè ara la gent el començarà a pronunciar com toca, perquè tota la vida l'han pronunciat Tumoala, Tamaola, no sé què, i ara pues, ja el tenen escrit i el podran pronunciar bé. I això, no em vols brillar de nou és un poc aquest rotllo. Vull dir que no és que comenci, sinó que bueno, pues, tinc ganes de tornar a brillar.
1: Molt bé, molt bé. I tant que brillaràs. I tant que brillaràs.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes, a una nova temporada de maquetes, la sisena, crec que ja, jo ja no sé on som, sembla que va així tota la vida que faig això, però no, tampoc és a partir de la pandèmia quan comença fent això, vull dir que tampoc fa tant, però sembla que va així tota la punyetera vida que estic aquí xerrant amb músics de Menorca, i res, estem supercontents d'iniciar aquesta nova temporada a Ràdio Far, la ràdio de la gent guai de Menorca, de la música guai de Menorca, i res, aquest programa que va començar pues, recuperant músics ja retirats, potser, o grups que ja no funcionaven però que havien marcat una empremta a Menorca. Després va començar a ser un programa d'actualitat musical on xerràvem amb gent que traia coses, que estava fent coses ara, grups que mos interessava, i ara pues, ja directament pues, estic cridant a gent amb qui fa ganes xerrar una estoneta, ja siguin músics que ja no funcionen o músics que ja duen molta carrera o gent que estigui traient coses són, bueno, ja t'ho dic, és el que jo me faci ganes un poquet i així n'han funcionat aquest primer episodi de maquetes d'aquesta temporada. És molt especial perquè xerram d'un grup que absolutament tothom ha escoltat, vull dir, no sé de ningú que no sàpiga qui són Pinyet de Pinyol a Menorca, ja sigui pues, perquè tenim fiats Gils de Duy, o quan eren fiats jo personalment, pues, ja li comenten a Nito, que és el nostre convidat d'avui, que jo, pues, el va a les festes de final de curs de l'escola de migjorn i mos ho passàvem genial, i potser va ser una d'aquelles primeres vegades que vaig veure una actuació en directe i potser em va agradar i potser va deixar algunes meus subconscient per començar a fer el lloc de muntatge i fes a seure. Res, pues així iniciem una nova temporada de maquetes, escoltam una mica Pinyet de Pinyol i després pues, me sentiu xerrant amb en Nito de Pinyet de Pinyol. Gràcies! Gràcies!

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa, guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que m'ho volguessis fer una entrevista, per això.
0: Bueno, ja t'he contat, sí, que el perfil és més...
1: Perquè
0: és
1: més rockero. Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, des de... segurament és el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests, va ser Pinyot de Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per
0: les festes. És que no és tanta gent, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent d'UBA que no...
1: Però hi ha qualque excepció,
0: eh? Res, abans d'entrar en Pinyot de Pinyol, conta'm un poc els teus inicis, quantes aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta, vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O dels
0: pop... Feixerat dels anys 60, de quan tu tenies...
1: No? Sí, jo, a veure... l'any 64... 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. Va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra... I per Pasco, al cap de 3 mesos, jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, d'Alcera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estaves fent bolus.
1: Havia après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar la guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent. Quan venen allà, no, trobes tu? La guitarra està bé, vull dir, poses els dits i ja està.
1: I de llavors sempre no ho he deixat mai. Llavors va venir el grup de folk de Barcelona, que va adaptar moltes cançons de folk americà en català. I, bueno, per nosaltres va ser una passada.
0: Quan dius va venir, vols dir, va venir a tocar a Menorca o te vas descobrir?
1: No, ja vaig descobrir. És a dir, el grup de joves amb què anava eren molt aficionats a escoltar aquest tipus de música, més que no escoltar la música més comercial. No?
0: Ja.
1: I després va venir la nova cançó catalana amb en Raimon, amb en Lluís Llach i tot això, i jo ho vaig seguir i sempre li vaig donar.
0: Era complicat escoltar aquesta música a Menorca en els anys 60? O sonava a la ràdio o com ho feu? No? És difícil d'imaginar des de 2025.
1: Sí, certament. era... Escoltàvem per la ràdio, sobretot, discos també. També hi havia companys que havien comprat un LP d'aquests, no? Hi havia, per exemple, el Grot de Fol de Barcelona, teníem
0: els LPs seus.
1: Els discos grossos d'ells, i ho escoltàvem bastant. I llavors també sortien cançoners amb els acords, alguns inclús en la partitura. I, bueno, això era, per nosaltres era...
0: Era més fàcil aconseguir un disco de suport del grup de folk d'aquest de Barcelona que no potser els originals de les cançons que fa, supos que de Pete Seeger i Peter Palomar i aquest tipus d'artistes, o també...
1: Després, més endavant, el van descobrir i vam aconseguir... CDs, discos, crec que no. Jo crec que en Pete Seeger el van descobrir més tard.
0: Més tard,
1: quan ja hi va haver altres medis més fàcils.
0: Sí, record fa un temps que mos vam veure a la botiga, vam començar a xerrar de música, i m'has comentat d'en Pete Seeger, i se va encendre la bombilla en plan, hòstia, tu cantes bastant semblant en Pete Seeger, vull dir, se t'ha de molta influència.
1: A veure, els meus referents, els primers referents meus com a música folk, i especialment dedicada en els fiets, és en Xesco Boix.
0: Xesco
1: Boix, un català.
0: Sí.
1: Que va morir jove. I va ser qui... Jo crec que és el pare de tots els que ens dedicam a l'animació infantil. A Catalunya n'hi ha un fotimer de grups que fan animació infantil com nosaltres, a Menorca només hi ha nosaltres.
0: Sí.
1: i m'agradaria que en sortiguessin més, perquè jo m'he de retirar un dia o altre. Però jo, en certa manera, aguanto el tipus perquè no voldria que es perdés aquest tipus de música.
0: Sou els únics, realment?
1: Per fiats. Que, bueno, feim que feim cançó, em sembla que sí, eh? Wow. N'hi ha molts que es dediquen a ser animació infantil,
0: sí, però
1: teatre, format, titelles, sí, contacontes, jocs, etc. Però que es dediquin, que facin animació infantil amb música, és a dir, que cantin, perquè, bueno, hi ha digestes també, sí, que posen música i fan ballats al bosc, no? Això també hi és. Però la cançó que feia un altre, me sabria greu que es perdés.
0: Ja. Bueno, torna'm enrere. Comences, te dono una guitarra pels Reis i tres mesos després comences a fer ja actuacions en directe.
1: Jo som de Ferreries, però després vaig anar a viure a Mó, i en aquesta època vaig estar dins un grup de joves que vam organitzar a la parròquia de Santa Eulàlia de Mó, que hi havia en Joan Febrer com a capellà. Vam organitzar un grup de joves i allà, bueno, quasi bé ens dedicàvem quasi tot el temps que estàvem reunits a cantar aquest tipus de cançons que dèiem, no, de folk, i de la nova cançó catalana, etc. I de menorquines, algunes menorquines també. Llavors, fins que va sortir la traginada, que va recuperar algunes cançons, que, per cert, dins aquest grup de joves de Santa Eulàlia hi havia en Pere Igle, que si me sent pot estar orgullós de com anomeni, que amb ell i jo vam anar a cases de gent gran a gravar cançons antigues de Menorca.
0: Uau! Que, aquesta feina.
1: Com la cançó de la cuinera, per exemple, i cançons així.
0: Ostres!
1: I ho van gravar i es van recuperar. Llavors, la traginada va aprofitar algunes d'aquestes cançons que nosaltres havíem... Vale. I que no s'ofenguin, de la traginada, perquè... Però vull deixar constància de que nosaltres vam fer aquesta feina de recuperar cançons que s'havien perdut totalment.
0: Ja veus.
1: I que ara, bueno, tothom es canta.
0: Sí, són els diguéssim estàndard d'aquestes traginades, no?
1: Bé, llavors va sortir també en Tòfol Mus, que va posar, que va escriure molts de poemes, i en Monasterios en va musicar alguns, etc.
0: I aquestes gravacions de la gent major, on són?
1: No ho sé, en Pere Igle.
0: Ostres, però Pere Igle
1: era el que duia un casset d'aquests.
0: S'ho han de trobar.
1: Ui.
0: Ostres,
1: els cassets estan ja obsolets.
0: No, que jo acabo de treure un casset, jo acabo de fer un disc en forma cadet, després te'l mostren els cotxes. Estan de modíssima.
1: Bé, igual.
0: Sigui com sigui, s'ho han de trobar. Bueno, ja armarem una missió. Seguim en la teva trajectòria. Estàs amb aquest grup de joves. És curiós, tant com xerrant amb en Beb, i amb altres grups de Ferreries, i ara vaig que també per Mó, quan la parròquia estava sempre amb el tema de la música, vull dir, hi ha molta connexió en aquest sentit. Molta gent es formava en els grups relacionats amb una parròquia, o es deixaven un espai per assajar, grups ja, estic xerrant de grups dels 80 i dels 90, vull dir, és curiós aquesta connexió, però bueno, no te vull interrompre.
1: Llavors m'he deixat una cosa que crec que és important dir-la, que jo en els 10 anys vaig entrar al seminari, i per tant en els 16 anys, que és quan jo vaig començar a aprendre a tocar guitarra i escoltar tot aquest tipus de música, jo estava al seminari estudiant.
0: Vale.
1: I per tant,
0: veus aquesta connexió?
1: Per tant, va ser el seminari, va ser un puesto on vam aprendre o vam captar l'amor per la llengua i per la música catalana.
0: Correcte.
1: I, per tant, he d'agrair en aquest... Mira, una vegada va venir en Raimon a cantar a Ciutadella, que nosaltres estàvem al seminari.
0: Olé.
1: I ja coneixia... No va venir al seminari, va venir a cantar a Ciutadella.
0: Sí.
1: I nosaltres locos per anar sentint Raimon, perquè érem fans d'en Raimon.
0: Ja.
1: I el rector del seminari ens diu, no, què dirà la gent aquests seminaristes han anat en el recital d'en Raimon. I tu, només hi va haver un parell que van ser més espavilats, van podar per una finestra i van anar sentint Raimon.
0: Caco, avui dia penses el mateix en tot el sentit del món.
1: Vull dir que hi havia poc aquesta mentalitat.
0: Vale. Ostres,
1: vull dir que nosaltres teníem aquestes inquietuds, però de dalt,
0: des de dalt
1: trobaven que era un poc escandalós, no? Que era subversiu, això.
0: Bueno, sí, bueno, coses. Sempre el nou sempre s'està un poc així.
1: Sí. Però bueno, que vam del seminari vam aprendre que estic inquietud per la música, no només la música catalana, sinó la música en general.
0: Okay.
1: I per la llengua.
0: Sí.
1: I s'amora per la llengua.
0: Sí, sempre, bueno, bastant relacionat amb el cançó.
1: Bueno, i després, estar vivint encara molt, vam muntar un grup. Hi havia en l'associació de veïns que és de Camí de Marrotes, uh-huh. Hi havia un grup de ball, folclòric,
0: okay.
1: Que na Pilar Pons era l'animadora del grup de ball, del Camí d'en Barrotes, però no teníem músics.
0: Uh-huh.
1: I paral·lelament havien creat un grup de músics que és de Seixam. Que, bueno, que feien cançó popular i aquestes cançons que havíem recuperat. I també alguna... Bueno, i na Pilar va dir, i per què no veniu a sonar... o veniu a animar els balls que nosaltres fèiem? I després van començar a prendre cançons de jotes i,
0: vale, tot això.
1: Bueno, aquí va ser on vaig conèixer en Miquel.
0: En
1: Miquel Camps. Ens vam conèixer a Seixam, uh-huh. Aquest grup. Després, la Caixa va organitzar una activitat que és de la Caixa a les escoles, que consistia en que diferents grups, cada any un grup diferent, anaven a les escoles a cantar o a fer tallers o coses, no? I mos va contratar nosaltres, que fa poc que existíem.
0: Sí.
1: Perquè un parèntesi, nosaltres vam començar com a... No, que se ve després.
0: No te'n va davant. Ara estic xerrant, estic veient aquí un article d'en Becker, d'on el nostre, que això és l'any 82, aquest tema de la Caixa. Ja estem en els 80s.
1: Molt bé, el 82. Sí. L'any que va néixer el meu fill, l'Ernest.
0: Així te recordes.
1: Exactament.
0: Correcte.
1: Per tant, llavors, el segon any que vam participar en aquest programa de la Caixa de les Escoles, uh-huh. Va ser quan jo me vaig incorporar en aquest grup,
0: vale.
1: Que encara no tenia nom.
0: Ok, eren uns
1: no
0: replegats.
1: En el grup Cares, Pinyota Pinyol, vale. encara no tenia, hi havia na Pilar, hi havia n'Ernest Ribalaiga,
0: okay.
1: I hi havia en Miquel Camps. Llavors es van retirar na Pilar i n'Ernest Ribalaiga, i com que mos coneixíem amb en Miquel, me va dir, que trobes si tu vens i continuàvem amb aquest programa. I des de la Caixa mos van dir, bueno, però poseu de posar un nom, perquè... I com que aquell any, justament, el tema, el taller que fèiem, eren les porquetjades, uh-huh. Hi ha una cançó, que no sé per mo si era tradicional o no, però Ferreries era tradicional, és millor, m'imagino que també, que quan mataven el porc una família, uh-huh. Que normalment no anaven els mataderos a matar el porc, el mataven o bé en un lloc o fins i tot a una casa. I després els fiats i fietes anaven pels carrers amb un davantal blanc i amb la coa del porc el penjàvem, fent la broma i el penjàvem a qualcú darrere. No?
0: Vale.
1: I pels carrers anaven cantant Pinyeta, Pinyeta, altres, i es fan nou, han mort el porc i no sé on, de Can Antònia, no sé, Can Miquel d'Esforn. Totes les lletres feien referència en aquesta festa de les porquetjades. Bueno, i com que aquest any nosaltres el taller que vam organitzar era sobre les porquetjades, ja vam fer tallers d'instruments fets amb canyes i tal i qual, van dir, mira, mos posarem de nom Pinyeta Pinyol.
0: I ve d'aquí.
1: I d'aquí ve el nom.
0: Perquè a vegades... No apte per vegetarians, eh? Oh, ja, veus.
1: Perquè a vegades la gent ens demana qui és en Pinyol, qui és en Pinyol.
0: Sí,
1: i la gent se queda amb aquest interrogant i nosaltres seguim la broma. Ah, no, això és un secret.
0: Vale, ja està desvetllat el secret aquí. Hola, ostres, tu. No, jo no ho sabia, això. No tenia ni idea de què
1: és de... Idò, sí.
0: Vale. Muntar el Pinyol.
1: Però després... Nosaltres vam adaptar les lletres que no tenien res a veure amb les porquetjades,
0: sí,
1: i feien lletres que tenen a veure amb l'animació que feien altres.
0: Efectivament. Sí, tot el tema aquest d'esport no el sabia jo.
1: I llavors, l'escoleta de mos Buscarets es van enterar que nosaltres fèiem aquest tipus de música i que tal... supos que a través del programa que del Gaixes a Escoles, i ens van dir, per què no veniu a l'escoleta i fèiem una festa de final de curs, i tal i qual, bé, i van replegar un parell de músics més, un tio que tocava el violí, un altre que tocava el banjo, un altre instrument, era un grup, per l'ocasió era un grup més divers, era més... I va ser un exitàs. I aquí vam començar, després a partir d'aquí va començar a haver-hi escoles o escoletes que ens van començar a contratar, els ajuntaments també es van entrar amb aquí hi havia aquest grup, i en fi.
0: Ja t'ho volia demanar sobre sa... com sorgeix la idea de fer un grup d'animació específicament infantil amb cançons, però veig que és una cosa un poc orgànica, no? Que va sortir un poc, doncs estàvem fent això i va sortir un poc aquesta, va sortir d'una manera, supos que no gaire pensada, però veu que va seguint un grup d'animació infantil, que és una cosa que a Menorca no n'hi ha cap més. Sí que a Catalunya i a Balears hi ha una tradició de grups així més infantils, però veig que és una cosa, no? Perquè estàveu uns quants ajuntats en s'aixam, després va sortir aquesta ocasió de fer aquesta... És interessant com sorgeix les coses.
1: Així és com va sorgir, i de cada vegada teníem més
0: actuacions en aquestes, sí, vull tant, sigui festes de...
1: Va tenir potser 50 en un any.
0: Vull dir, sí, eh? Sí. Pots, no és poca cosa.
1: Quan estan dalt zona. I ara no.
0: Vale. Sí, clar, però devíeu rodar per totes les escoles.
1: I fins i tot hi va haver un carnaval que en 5 dies van tenir 7 actuacions.
0: Ulots,
1: en
0: 5
1: dies.
0: Vas aguantar la veu bé?
1: No. Van quedar fespols. Perquè solíem anar a Mó, mos contrataven el Dijous Jardí,
0: sí.
1: I aquell any va coincidir que a Sant Lluís també volien que anéssim a actuar el Dijous Jardí.
0: Vale.
1: I van dir, aquí hem de negociar els horaris.
0: Almenys horaris, sí.
1: I tothom ho volia a les 7.
0: Uh-huh.
1: I van dir, mira, a Sant Lluís que no teníem tant de compromís i anirem a les 5.
0: Vale.
1: De 5 a 6, i després, o a les 6, per exemple. Bueno.
0: Sí.
1: I després a Moll anirem un poc més tard.
0: Però això estava a prou, no us vam fer anar...
1: Però muntar i desmuntar l'equip.
0: Sí, que això la gent no ho sap, però...
1: Muntar i desmuntar l'equip.
0: Aquells equipos vuitanteros que eren tan enormes, no és com ara, que dos bafles ho aclareixes.
1: Per tant, muntar i desmuntar a Sant Lluís i després muntar i desmuntar a Moll.
0: Correcte.
1: I proves i tal i qual, i va començar a cantar que a Moll ja hi havia sa gent allà que mos esperava, que no sabien que havia retrasat la cosa. Va ser... I la veritat, entre l'estrès,
0: sí,
1: i l'esforç de cantar i d'animar,
0: sí, sí,
1: i tal,
0: sí,
1: i qual,
0: sí,
1: van quedar fespols.
0: Sí, eh? No, més l'estrès a vegades que no una altra cosa, però aquestes coses,
1: sí,
0: se te tanques coll i ja és...
1: I van dir, però mai més, eh?
0: Mai més dobletes, eh? No, un, dos bolos en un dia,
1: si
0: no...
1: Si coincideix que a dos puestos mos demanen una actuació, van dir, ja estem compromesos.
0: Amb aquests primers anys, que supos que és quan vos ajudeu, ja, són del 83, per tant, el 90 o així, vos devia ja veure les primeres actuacions a l'escola de mitjor,
1: uh-huh,
0: a l'escola, no me'n recordo com es diu l'escola, però allà on anava jo. Teniu una formació ja un poc més estable, o seguiu sent un poc qui vengui...
1: No.
0: Sempre sou vosaltres dos?
1: Nosaltres vam continuar, Miquel i jo, durant uns quants anys. Uh-huh. Després s'hi va incorporar un bateria.
0: Correcte.
1: que jo coneixia perquè convivíem amb ell a Bellver, vivíem en comunitat a Bellver en aquell moment, que va ser el moment que van néixer els nostres fills també.
0: Correcte.
1: I el bateria, que era tal Billy, li deien Billy,
0: sí.
1: Després se'n va anar, es va enamorar d'una mallorquina, se'n va viure a Mallorca, ens va deixar, i després van fitxar en David Cintes, que era un jovenet de Ferreries.
0: Correcte, sí, sí.
1: Després ell també se'n va anar a estudiar a Barcelona, i llavors em sembla que ja va ser quan vam fitxar en Víctor, el meu germà.
0: Vale.
1: En Víctor. I en Víctor va durar bastant de temps. Jo crec que fins el 80, a veure, 82, el 94, per aquí.
0: Ah, així, vale. Jo la formació que tinc com a sona de quan era petit eres tu tocant la guitarra. En Miquel, que tocaves guitarró, pot ser, o alguna cosa així? O...
1: Sí, sí. Sí, en Miquel alternava entre guitarra i guitarró i el nonut.
0: No? Ah, també.
1: Per fer melodia, sí, jo faig la melodia de dues cançons, de Pinyeta Pinyol i de Susana, o Susana, aquesta altra polca. Jo feia harmònica, però en Miquel... com que no teníem teclat ni teníem una, ni sabíem tampoc fer melodies en la guitarra,
0: sí.
1: Amb un nonut, i sí, fer sí, melodies.
0: Sí, sí, sí, un nonut.
1: I...
0: Que era un cazú, però era un nonut. T'ha d'anar per la formació? Per
1: després,
0: bateria,
1: després, sí. Hi va haver un moment crític,
0: ai.
1: Que va ser quan el PP va treure les eleccions, va sortir... en el Consell,
0: vale. Sola. Això era també ja dels 90, no? També, o...
1: sí.
0: Sí, no? Sí, sí, jo tampoc som molt... Bueno, la gent que s'ho miri per internet.
1: I en Miquel diu, Nito, troc que he de deixar el grup perquè tindrà molta feina en el grup.
0: Per motius polítics, ostres. Però jo tinc un... No duc tant anys com tu, però jo tinc un quest tocant per all, i sempre dic el mateix, els concejals de festes van i venen, però no tots seguim. Vull dir que al final, sí, d'aquí sí, 4 anys hi haurà un altre i ja m'ho veurà, que és el que tu no m'ho volies. Però bueno, coses...
1: Amb el cas teu, amb el cas que fan cançó menorquina,
0: sí.
1: Hi ha molts de grups avui en dia. Ja,
0: sí, no? Sí, sí, sí, sí, però bueno, vull dir que sigui qui sigui, sempre és
1: com... En canvi, el nostre, com que... No,
0: ja, no, és que no tenen més entre cometes remei. Bueno, anem a...
1: Una altra cosa que volia dir.
0: Digues, digues.
1: Que amb Beb Portella,
0: sí.
1: En Beb Portella, quan estava dins l'Ajuntament, que organitzava, organitzava activitats i coses culturals,
0: sí.
1: Etc.
0: Sí.
1: Mos va organitzar un homenatge quan va fer, me sembla que eren 20 o 25
0: anys. 25, que llegia por ahí, sí.
1: 25. Quan va fer 25 anys que havíem començat,
0: sí.
1: En Beb Portella mos va organitzar un homenatge, que va fer venir... que va fer venir dos animadors de Catalunya, i ho van fer a Freginal, que estava patadíssim de gent. Una cosa, però jo volava dalt un núvol.
0: Que bé. Oh,
1: dic, ostres, va ser impressionant. Va ser impressionant. I després un altre...
0: El 2008, mira, ara he vist.
1: El 2008 era això?
0: Sí,
1: molt
0: sí.
1: Bé. I llavors... quan vam fer, bueno, l'Ajuntament de Mur mos va proposar de fer el pregó de les festes de Gràcia.
0: També.
1: També cercaràs quin any va ser.
0: Ah, bueno, no, però sí, ostres.
1: I...
0: vau fer el pregó de les festes de Gràcia.
1: Vam fer el pregó de les festes de Gràcia, no, els dos, d'altres balcó.
0: Ole.
1: En la guitarra i el guitarró. I després, l'escenari que hi ha al costat de l'Ajuntament, que sí. Després se sol fer una verbena i sí. Tal i qual, hi havia uns quants músics, per exemple, en Beb...
0: Vale.
1: Amb Mercadal, per exemple, sí, amb els baix, sí, després sí. Hi havia un teclat, hi havia una bateria...
0: Sí.
1: I dos joves d'Esmortar, que havien conegut Esmortar, que mos solien contratar cada any també, però no per Fiat, sinó per joves més
0: sí.
1: Bé, i encara en guany hem anat, Esmortar.
0: Que guany.
1: Vull dir que estem molt agraïts en els joves d'Esmortar en aquest sentit. Bueno, dos joves d'Esmortar fan gestos que nosaltres normalment solen fer quan feien de so, si vols aigua ben fresca, gestos que feien, aquests dos s'encarregaven de fer gestos des de dalt l'escenari.
0: Que xulo.
1: Bueno, i va ser una passada veure la plaça aquella de l'Ajuntament o de Santa Maria, tota patadíssima de gent,
0: sí.
1: I la gent que...
0: Adults i tothom. Oh, clar,
1: ostres, nosaltres vam dedicar el pregó en els fiats de 50 anys.
0: El que t'ha de... Sí. Gent que ha crescut amb vosaltres, i clar.
1: I per nosaltres va ser una passada que no te pots imaginar.
0: Sí, no m'ho puc imaginar. Sí, quina passada. Ostres, però mira, gent que ha crescut amb vosaltres. Tornant un poc a la vostra carrera, vull que m'ho xerreu de les gravacions que heu fet. Vau gravar un casset en els estudis Somnis Blaus, me sembla que és. Com va anar això? Perquè dueu anys ja de carrera, fins que us vau decidir a gravar alguna cosa. Va ser un poc per petició popular, em van dir, falta un...
1: Jo no record si va ser per petició, si van ser nosaltres que volíem difondre les cançons, perquè clar, en aquell temps els cassets... estaven molt a l'ordre del dia, en els cotxos, la gent posava els cassets, etc. I així va ser en Beat Cardona, que era el qui tenia l'estudi de gravació, que m'ho va proposar. Jo no me'n record. Però la qüestió és que era l'estudi de Somnis Blaus, on a gravar aquest casset, bueno, i molt bé, m'ho va agradar així com havia quedat i tal,
0: sí.
1: I llavors van gravar un segon casset.
0: Un altre casset.
1: Un altre casset. Que era un tren petitó, perquè havíem afegit més cançons en el nostre repertori. I, bueno, i així vam tenir una vintena de cançons.
0: Perquè ara t'anava a demanar una curiositat. Un repertori de Pinyet i Minyol, vols quanta estona tocar? Una hora? O així?
1: Nosaltres, les actuacions solen ser d'una hora i mitja.
0: Una hora i mitja. I quantes cançons feis? Perquè, clar, són curtetes les cançons vostres.
1: Sí.
0: Bueno, les que tenen balls així llargs i
1: exacte,
0: tal.
1: Exacte,
0: bueno,
1: hi ha qualque cançó que
0: s'allarga.
1: Que s'allarga més, com per exemple Sota el pont.
0: Clar, clar, sí, aquestes acaben durant.
1: Els pares
0: i mares
1: fan un pont i mesclam dues cançons, fem com un popurri.
0: Vale. Però quantes cançons tocàvem normalment un concert de... una actuació de Pinyet i Minyol?
1: No sé, una vintena.
0: Una vintena, tranquil·lament.
1: Mínim, sí, sí.
0: Són cançons, ja que tens repertori. Què tal l'experiència de gravar aquests cassetes? Vau passar pena? Va estar bé?
1: Bueno, pena no, però vam fer unes quantes hores, eh? Vam fer unes quantes hores, perquè
0: sí.
1: Uns quants dies allà a gravar...
0: En els estudis. Qualque anècdota de la gravació?
1: Encara que el nostre era senzill...
0: Bueno, però s'ha de saber bé.
1: Un guitarrista, un ciutadellant que sonava amb els Somnis Blaus en aquell moment, que m'assegui que no recordo el nom.
0: Bueno, després ho posam.
1: I en Beb Mercadal també es va oferir per sonar el baix, i no sé si ja ho havia dit en això.
0: Bueno, en la gravació no. Sí,
1: bé, hi havia... Bé, la qüestió és que després d'haver fet aquests dos cassets va sortir en el mercat els CDs.
0: Correcte.
1: CDs. Va dir, bueno, ara els cassets estan obsolets, això ja no ho compra ningú. Saps que ajunten amb els dos...
0: Els dos cassets van caure amb un CD.
1: Amb un CD. Dic que el primer CD que vam fer...
0: Ja el teníeu fet?
1: Que es diu Pinyet i Pinyol. I després, me sembla que també hi ha un tren petitó, hi ha les dues...
0: Sí.
1: Les dues... Com es diu això?
0: Les portades, allà.
1: Bueno, les dues portades estan en el mateix CD. I, bueno, el van començar a comercialitzar, el van vendre a les botigues de música i a botigues de llibreries i tal i qual. I després, quan en Miquel es va retirar i no he pensat a dir... quan també aquí hi ha un tall.
0: Sí. tranqui.
1: Quan en Miquel es va retirar,
0: sí.
1: Jo vaig dir, això s'ha acabat.
0: Clar, és que és el que jo pensava.
1: Perquè en Miquel era... Nosaltres dos eren l'ànima del grup, tots dos. Jo pel tema, sobretot, d'animació, i en Miquel pel tema de segones veus, de guitarró, etcètera.
0: Sí, imatges eren dos.
1: Érem emblemàtics tots dos, no? La bateria era... En van tenir tres o quatre de bateries.
0: Ja.
1: Bueno, i en Ernest esperaven la seva fieta, que ara té 14 anys.
0: Sí.
1: N'Ernest, el meu fill.
0: Correcte.
1: que ara toca amb Espol de Gall.
0: Sí, que ara estan per allà rebentant.
1: L'Ernest me diu, ara que ha de néixer la fieta, ha de desaparèixer Pinyeta Pinyol. I dic...
0: Que bona. Pues dic, sí.
1: Que proposes? Bueno, jo sonaré amb altres. Dic, ostres, tio, fantàstic. Si tu sones amb altres, la cosa continuarà, perquè jo encara me sento amb prou energies per continuar.
0: Olé.
1: I... Olé, sí, sí.
0: Per xerrar li va tocar. I... Que bona.
1: I bueno, va ser fantàstic. Olé. I la veritat és que m'hi sent moltíssim bé amb ell, perquè ell fa segones veus.
0: Ah, és un musicàs. Toca la guitarra.
1: Ell sones baix, en altres. Sí, sí. I quan jo davall per fer animació, quan davall de l'estacionari per fer animació, ell agafa la guitarra i continua amb i segueix fent segones veus. Jo amb Sinalàmbric també cant. I bueno... I
0: heu continuat i teniu una altra generació de xavals que ha pogut
1: sí, i després l'Ernest tenia un amic que tocava el teclat, que en Sándor,
0: sí, també,
1: que també és de Ferreries,
0: sí, sí.
1: I el van convidar perquè vingués a sonar. I bueno, en Sándor,
0: aquest també un altre
1: feliç, no?
0: Un altre crac de
1: música, li agrada la música, li agrada les coses alternatives i li agrada...
0: Que guai.
1: Bueno, i... La veritat és que fantàstic. A més, és tècnic.
0: Sí, clar.
1: I per tant, mostrar-me les castanyes del foc amb el tema de sonoritzar.
0: Pues sí, de sonoritzar sí. Sí, sí, no, tots hi guanyam. I així, la Pinyeta Pinyol segueix funcionant.
1: I després, en Víctor, el meu germà, hi va haver un moment també que va dir, jo ho he de deixar perquè ja no estic en condicions, tal i qual. Bueno, i un germà d'en Sándor, que toca percussió en la banda de música de Ferreries.
0: Correcte.
1: I també sona la bateria amb un altre grup, que no sé què es diu.
0: Sí.
1: Li van proposar i era encantat.
0: Olé.
1: Pues bueno, ja de manera que ara som quatre.
0: Quatre, i teniu un teclat allà, un altre color.
1: Un teclat que fa melodies. Que fa... I a més, en Sándor sona saxo.
0: També
1: de manera que quan d'insistiu, hi ha un moment donat que fem el jaleo per els fets, que no poden participar en el jaleo que fan a la plaça.
0: Correcte.
1: I en Sándor sona el jaleo amb el saxo, que és una passada, que està bé, molt bé. En aquest moment és el punt... culminant de
0: situació. Molt bé.
1: I llavors aprofitant per fer el Boogie Boogie, ja. Que també és una cançó...
0: animada, rockera.
1: I la gent segueix allà... Bueno, i així pràcticament acabam l'actuació amb el Boogie Boogie i es passi-ho bé i tot això.
0: Sí. No. Res, i se te veu, només xerrat, ara t'anava demà sobre el futur, però se te veu molt animat encara durant les dues sessions, te veu amb ganes de continuar. Vull dir que sembla que tenim Pinyeta Pinyol per a rato, no? O no?
1: No ho sé.
0: Bueno, sí, al final no ho sap ningú, això.
1: Però... Jo estic en forma.
0: Sí, ja
1: gràcies
0: ja
1: a Déu, tenc salut,
0: ja se te veu.
1: Tenc salut encara... bé,
0: sí.
1: I bueno,
0: i teniu qualque actuació pròxima hivern, fes un bon
1: ara en tenim, la pròxima que tenim ja és per Nadal que mos han contratat a l'escoleta de Ferreries, les Ronelles, perquè mos vien contratar per la festa de final de curs, que és el solo normal,
0: sí.
1: Però justament nosaltres estaven compromesos a un altre puesto.
0: Que no donava abast.
1: I els hi van dir que no, per no repetir allò de fer dues rotacions seguides. Bueno, i ens van contratar, no sé què devien fer.
0: Vale.
1: I com que no hi van poder anar en aquell moment, ens van dir, si per Nadal hi podríem anar, que sol, el mateix ja va passar l'any passat.
0: Vale, és que no donava abast, és que heu de cercar-vos un mànager...
1: Clar, per Nadal no el mateix, perquè ho feim a interior, dins l'escoleta, que és un espai bastant reduït, els pares entren i escolten i tal, i feim alguna cançó de Nadal, i també, per exemple, Jingle Bells, jo què sé, vull dir, cançons així, que siguin poc animades.
0: Pues res, Nito, no te vull enredar més, perquè el tonto està xerrant una bona estona i m'has contat tota la història de Pinyeta Pinyol, des dels inicis fins ara, que seguiu forts i seguiu amb ganes de continuar. Res, un plaer, i m'ho anàvem amb una altra cançó vostra.

0: quan va néixer l'Ernest,
1: sí,
0: ja funcionava el grup, 42 sí, sí, sí, d'anys ara.
1: Ostres, tu, pues...
0: Vull dir que em fa...
1: Ostres,
0: jo què sé.
1: Pues, algú hem de fer per 50 aniversari, tio. Sí, sí, sí. Ostres, si necessites un guitarrista serem, flac, ja m'ho dius, eh?
0: Serem com, com aquells dels mitjors, que es diuen...
1: Com els huracans, tio. Sí, sí, ostres. Sí,
0: els huracans
1: sí, sí,
0: han fet els 50, ara, no?
1: Han fet els 50, sí, sí, sí, sí. Quan, sí, sí. Heu de...
0: Som més veterans que nosaltres.
1: Un poc més veterans que nosaltres, una mica més. Sí, sí, sí. No, bé, està, que hi hagi música, que hi hagi carrera llarga, se vol dir que la música funciona, i que la gent té ganes de ballar, tinguin 5 anys o 50, com el públic sí, sí, de l'huracan. Sí.
0: Tenc un cunyat que viu a Castell que me diu, bueno, no facis com un Julio Iglesias o com no sé quin altre, com un Rafael, que són impresentables però encara canta.
1: No, hi ha color. No et fotis. Bueno, Nito, un plaer, moltes gràcies. Fins a propera.
0: Molt bé. Adéu.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del

0: poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

però ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre

0: Vosaltres no sabeu, vosaltres no sabeu què és escoltar el galeig, escoltar el galeig.
1: Però tots els calfreds, totes les espinades, talment un co atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum es perdien els dits.

0: Vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt als fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de ses feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de ses cases. És a dir, ses dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fes pa, feien sa roba manualment i també encalar ses cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antic, ses dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així s'atraien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar, emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Eso da mamma e sacra, io so che son preziosi. Ando c'era da mostrare su Marte per tutta sa feina. Que sigui un cas per d'un no vol dir res, sempre molt bé ses eines. Limita per retges, cercles de barall. Direccions canviades, rotondes de cavall. Cobert de porqueria, un porc. Brac!
1: Porc-lo! Porc-lo! Porc-lo!
0: I el meu pis desgrat segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deix malament davant tothom, no em facis massa cas.
1: No!
0: Però canveu les totes al col, oblides bitter cas. Limita per retges, cercles de punyada i direccions trebades, rotondes de cavall i suc.
1: Merda, porqueria, un porc!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Els de la Setmana Santa, el coro, no totes, però moltes, i feien la Setmana de l'Iglésia. Perquè llavors feien la Casa Santa és que posaven una escala grossa en el saltar major, i ho omplien de purgatoris i remells, i li donen la Casa Santa. I nosaltres anàvem a fer vela, i la vela avui tampoc no saben què és, perquè no hi van mai, no n'hi ha de fer vela. Llavors anàvem a fer vela, mitja hora cada una, ajornades amb un reclinatori baix, de l'altar, i després, sí, llavors provar i cantar tota la setmana, tota la setmana. Llavors divendres sant, també feien la professor, també anaven tothom, homes i dones, a cantar seu, i a cantar, llavors, per Pasco, s'al·leluia, també. Sí. Però això, ara són encara a l'església. Anar a la professor i canten seu i això. Però moltes coses que feien llavors, va, no. El trisàgit, les 40 hores, 5 jo, que dèiem un temps, fèiem el trisàgit. I ho dius ara ella i les meves, les nostres, i que és el trisàgit. I és el trisàgit, no? Santo, santo, Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Llavors ho feien en castellà. Però cantàvem una tres veus, amb la seva bola, que era preciós. I anàvem allà a cantar, després vespre, fosquet, cantàvem el trisàgit. I ara això, ningú ho sap,